0: Y'all ready for this?
1: Ona Malgrat. Ona Malgrat.

es pensa en el melic. El poder dissenyar el seu voltant.

0: explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimecres 23 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Ha estat a l'Ametlla del Vallès. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Kika Nazaret. I en cultura us expliquem que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 7 del matí, volem saber a aquesta hora si hi ha gaires complicacions per circular per la xarxa viària catalana. Per això li preguntem a en Ferran Aràndiga des del RAC. Ferran, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimecres, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. Per tant, doncs el que toca és destacar algunes retencions habituals. D'hores d'ara tenim congestió, doncs per exemple al vessant Besòs. Tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que unes retencions que arriben per la C58 i també l'AB20, en aquest cas de Santa Coloma de Gramenet, i que de retruc doncs deixen retencions també a les dues rondes de Barcelona en sentit sud, a la ronda de dalt i a cues fins a Vall d'Hebron, i a la ronda litoral fins a la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès també trobem intensitat a la AP7, per exemple, al punt de Barberà del Vallès, durant 1,5 km en els dos sentits de la marxa. Per altra banda, també tenim retencions en direcció Barcelona per la C59 des de Caldes de Montbui, o a la C17 a Parets del Vallès. Per últim, al Llobregat, doncs, també tenim retencions a la A2 i a la P23, també cap a la capital catalana, des de Pallejà i Molins de Rei. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
0: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I ara és temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
2: Bon dia, ja som a la tardor astronòmica i de moment ho fa sense canvis de temps. Només aquest matí, amb aquests núvols que s'estan passejant sobretot per les comarques de Tarragona, són una mica més extensos en aquests moments amb núvols més baixos cap a l'Ebre, per exemple, però a la resta del país el matí ja comença amb molta calma, amb molta placidesa i amb bonança de temperatura, perquè no és gaire baixa arran de mar per sobre ja dels 20 graus. I de fet, aquesta tarda tornarem a tenir 28, 30, 32 graus amb molta facilitat i molta extensió des de la costa fins al Pirineu. I és que, a més, aquesta tarda el vent serà feble, el cel estarà ben asserenat i, per tant, la tranquil·litat absoluta serà ben evident. N'estem pendents.

0: La xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra Republicana i Comuns, Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. El sindicat USTEC exigeix precisament al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants dels professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
3: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'acció sindical d'USTEC.
4: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
3: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
2: En aquest context, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i dels joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
5: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
6: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
5: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
2: En la mateixa línia s'ha manifestat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha exigit límits urgents i internacionals a l'impacte de la intel·ligència artificial sobre els menors. També ha assegurat que el món no pot permetre's els errors comesos fins ara amb les xarxes socials. Ho ha fet a la seu de les Nacions Unides en un fòrum paral·lel a l'Assemblea General i acompanyat del president francès Emmanuel Macron, el primer ministre australià Anthony Albanese o la presidenta de la Comissió Europea Ursula von der Leyen. Sánchez ha fet un símil cinematogràfic per advertir de la situació de risc que vivim.
0: En 2001, una odisea de l'espacio, Stanley Kubrick nos presentó a HAL, ¿no? Ese ordenador creado para ayudar a los seres humanos. Hasta que un día ese ordenador se niega a obedecer y dice textualmente: lo siento, Dave, me temo que no puedo hacer eso. Ahora, antes de que la inteligencia artificial sea más poderosa que nuestra capacidad para controlarla, creo que nos toca responder: lo siento, IA, me temo que no podemos permitirte hacer eso.
2: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, la xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurocat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú? Lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de la xarxa i Xavier López, director general d'Eurocat.
7: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
8: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta, no? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació, informació.
2: I 12, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transports són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
9: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment, i per tant no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i per tant de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
2: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotsinspectora dels bombers Montse Díaz i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
10: Això s'ha estès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
11: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
2: El Departament de Drets Socials obre la porta a traslladar algunes residències públiques si no és possible climatitzar-les i estudiarà cas per cas els centres més antics per determinar si són viables. El pla preveu invertir 58,2 milions d'euros en 51 residències públiques catalanes amb l'objectiu d'acabar les actuacions el 2031. Quan la climatització no sigui possible, la Generalitat planteja buscar edificis més moderns per garantir el confort dels residents. Ho ha dit el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno.
12: Les persones han d'estar ben cuidades, les nostres residències. Fins a la normativa aplicava una temperatura a les zones comunes, però, evidentment, el canvi climàtic i l'increment de temperatures fa que també aquest aire hagi d'entrar a les habitacions i, per tant, aquest és el nostre compromís.
2: La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació de Lamont Carvajal.
13: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
14: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
13: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
2: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que, diu, és capaç de tot.
15: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan prens decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
2: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez i Navarro que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar acabat en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
16: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a l'illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
2: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'autoritat del transport metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat.

0: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9 al Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, de Vicky López i de Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
1: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League, que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
2: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes y te hacen sonreír viéndoles.
0: L'Espart Girona i el Cadí La Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel la jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega des de Televisió de Girona.
3: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercero lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per enfrontar-se al Cadí La Seu a la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
4: Seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
3: Així doncs, l'Espart Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontejau.
0: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que han aixecat les dues últimes temporades, mentre que les verd i negres buscaran la segona victòria en el campionat. El tècnic de la penya, Fabián Téllez, explica com arriben.
5: Arribem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
0: Mataró repeteix com a capital mundial de bàsquet 3x3. El port és l'escenari d'una nova edició del Challenger 3x3 de la FIBA, que preveu acostar 15.000 persones a l'esdeveniment durant el cap de setmana. És una informació de TV Mataró d'Oriol Debat.
6: El port de Mataró acull el FIBA 3x3 Challenger, una de les proves del circuit internacional de la Federació de Bàsquet Internacional, que reuneix alguns dels millors equips del món de l'especialitat. La competició reuneix 16 equips internacionals amb representació de diferents continents i amb grans potències. Entre els equips ja classificats hi ha el Team Barcelona i el Mataró 3x3 com a anfitrions.
7: A diferència d'any passat, doncs ens vindran equips de pràcticament tots els continents, d'Amèrica, Àsia, a Àfrica, tenim de tot arreu excepte Oceania. Els guanyadors, com l'any passat, en el cas de l'any passat, doncs anaven a Macau, al Màster de Macau, doncs aquest any es classifiquen pel World Tour de Thaisan, que és a Mongòlia, durant el final d'aquesta temporada 3x3.
6: L'organització del Challenger 3x3 va a càrrec del govern i la Unió Esportiva Mataró, a més de la FIBA, la Federació de Bàsquet Internacional.
0: Només 5 minuts per arribar a 8:15. Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
8: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles.
9: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
8: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
0: I a Olot, l'espai Cràter amplia el mes de la vulcanologia amb una nova proposta, Cràter Obert. Durant tot l'octubre, una vintena d'activitats aproparan el món dels volcans a tots els públics, amb especial atenció a famílies i infants. La programació inclou conferències, activitats participatives, un concurs de fotografia i el curs internacional de vulcanologia, que per segon any combinarà una setmana a Olot i una altra a La Palma, on fa 5 anys que hi va haver l'erupció del volcà d'aquesta illa canària. La majoria de les activitats seran gratuïtes i es faran tant a l'espai Cràter com a l'exterior.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. S'espera que Illa, que divendres ha convocat una cimera de partits per abordar de manera estructural el futur d'un dels puntals de l'estat del benestar, admeti els errors en unes proves amb una taxa d'alumnes exclosos molt per damunt de les recomanacions. Un fiasco que va provocar el cessament de la secretària general d'Educació. Un altre dels debats candents en el camp educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El president Illa ja ha manifestat la intenció de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Precisament avui acaba a Barcelona una de les cites més importants del sud d'Europa en aquesta tecnologia, l'AI Summit 2026. En parlarem tot seguit amb el director general del World Trade Center, Carles Anglada. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimecres, 23 de setembre. 11 persones han ingressat a l'hospital amb ferides menys greus per inhalació de fum en l'incendi a una residència de gent gran de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit. En total, s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. El Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, de Vicky López i de Quique Nazaret. I les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a hores d'ara hi ha un vehicle avariat a l'A2 a l'altura de Pallejà en direcció Barcelona, on talla un carril i deixa 4 quilòmetres de cues. D'altra banda, hi ha cua també a la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona i a Gavà en sentit nord. Al Vallès també trobem intensitat a l'AP7 al punt de Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. I pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, comencem el dia amb alguns núvols, sobretot a les comarques de Tarragona, més extensos i baixos cap a les Terres de l'Ebre. A la resta del país, matí tranquil, amb moltes estones de sol i temperatures suaus que, arran de mar, se situen per sobre dels 20 graus. A la tarda continuarà la tranquil·litat amb el cel ben assolellat i ben feble arreu. Les temperatures pujaran amb facilitat fins als 28, fins als 30 o 32 graus en molts punts, des de la costa fins al Pirineu.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Avui, a partir de les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura haguessin reclamat també les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a tres treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat, abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. Mentrestant, el sindicat USTEC exigeix al govern reobrir de nou les negociacions amb els representants de professors i mestres per començar a implementar les mesures que necessita el sistema educatiu. Acusa l'executiu de voler diluir les mobilitzacions amb el debat liderat pel Consell d'Educació, deia, i adverteix que hi haurà noves mobilitzacions al novembre si no s'asseu a negociar. Ens ho explica l'Esther Minguell.
2: L'USTEC considera que les mobilitzacions dels docents han obligat el govern a moure fitxa i fer anuncis com la inversió del 6% del PIB o la climatització, però li exigeix passar de les promeses als fets. Diu que les necessitats del sistema educatiu ja es coneixen i que cal posar en marxa les solucions. Participaran al debat del Consell perquè hi estan representats, però el consideren una maniobra del govern per deixar passar temps. Andreu Montbrú és el coordinador d'Acció Sindical d'USTEC.
3: Si pretén simplement derivar a un debat que s'allargui no sé quants mesos i que no porti enlloc, o desactivar la mesa sectorial i no pretén que hi hagi avenços concrets que abordin els problemes estructurals de la pública, es trobaran en mobilitzacions al novembre.
2: L'USTEC proposa 5 marcs de negociació amb el Departament d'Educació, el calendari d'inversió del 6% del PIB en 4 anys, la inclusiva, les condicions laborals del professorat, les infraestructures i el català i el currículum. En alguns temes es podria incorporar la veu de les famílies i els alumnes, però sempre de l'àmbit de l'educació pública. El sindicat critica el pes de la concertada en el Consell d'Educació i alerta que això pot bloquejar els possibles avenços per la pública.
1: A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys, i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. La Generalitat s'hi posa després de revisar centenars d'estudis científics sobre la qüestió que constaten que les pantalles afecten greument la salut de les criatures i els joves. La intenció és recuperar els llibres de text i reforçar la lectura. En aquest sentit, el president Salvador Illa ha anunciat que a finals de setembre una comissió interdepartamental concretarà 60 mesures que s'aplicaran de manera immediata. És una informació del David Amador.
4: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
5: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
4: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: En aquest context, afegim que Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, en el marc de la Setmana de la IA a Barcelona. Hi han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. I el World Trade Center Barcelona hi té un paper clau com a soci i anfitrió estratègic. Per entendre què ha significat això per la ciutat, per les empreses i per l'economia del país, i com es prepara, de fet, el World Trade Center per a un futur on la intel·ligència artificial ja és clau hores d'ara, conversem amb Carles Anglada. Ell és director general del World Trade Center. Senyor Anglada, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
6: Hola, molt bon dia.
1: Com valoreu, avui que ja és l'últim dia, aquest congrés amb la participació, deia, de grans tecnològiques com Google, Microsoft, OpenAI? Què diu això del moment que viu la ciutat i del seu posicionament en el mapa europeu de la intel·ligència artificial?
6: Doncs vostè mateix ho ha dit, diu que som punta de llança d'un dels temes més importants en aquest moment a la ciutat, al país, jo quasi gairebé diria al món, no? La mateixa notícia que vostè explicava abans, el que veiem als diaris cada dia, la intel·ligència artificial és aquí, hem de veure com la fem servir, hem de veure com la utilitzem i com ens farà servei.
1: Doncs expliquin quines oportunitats obre aquesta intel·ligència artificial per a les empreses que treballen al World Trade Center, on veieu els usos més immediats i on veieu els reptes més grans?
6: Aquest precisament ha estat un dels temes estrella del Congrés, està sent, perquè el Congrés encara dura avui, està sent un dels temes estrelles. Quins són els temes on més podrem fer servir aquesta intel·ligència artificial, on la intel·ligència artificial serà més útil i, sobretot, com mesurem aquesta utilitat i com veiem el retorn econòmic que dona la implantació d'aquesta intel·ligència artificial. Encara estem en una fase molt, molt inicial, diria jo, per moltes empreses. Tothom pensa que l'ha d'implementar, tothom està mirant com ho farà i tothom està pensant com valorar aquesta implementació i el valor que ens aporti econòmicament aquesta implantació. I, per tant, tasques repetitives, les tasques més mecàniques, més de resums, és per aquí. I en el nostre ecosistema concretament, nosaltres tenim unes 35 empreses en el World Trade Center d'arreu del món, i d'aquestes gairebé un 50% són empreses altament tecnològiques i per tant estan ja implementant, moltes d'elles estan molt ficades ja en tot el tema de centres de dades, etc. I per tant jo diria que és una eina de present, no ja de futur sinó de present.
1: La intel·ligència artificial avança més ràpid que les normes, d'això també n'està havent-hi un debat important arreu del món. Des del punt de vista empresarial, quins elements de regulació o governança caldria tenir clars per garantir un desenvolupament segur i competitiu?
6: Doncs això és una pregunta que potser toca més als governs, però les pròpies empreses estan ja aixecant la bandera i dient que s'ha de regular. Com totes les tecnologies, quan comencen necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar, sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. Potser també hauríem de començar a pensar en el que en diem la bretxa digital i com la gent gran entra en tota aquesta tecnologia, i està clar que els nostres governants han de començar a rumiar-s'ho i s'hi han de començar a posar en aquest sentit. Jo vull dir que jo crec que a Barcelona, Catalunya i a Europa en general, els nostres governants en són conscients i estan per la feina.
1: Per tant, entenc que en aquest sentit es posiciona a favor d'aquesta crida que fa el govern de la Generalitat en el sentit de prohibir la intel·ligència artificial, de preservar els nostres joves, els nostres infants, els nostres adolescents, com a mínim fins als 14 anys, d'aquesta IA, malgrat que siguin justament ells el futur també d'aquesta intel·ligència artificial i, si més no, del seu desenvolupament.
6: Jo no sóc un expert en intel·ligència artificial, ni molt menys. No m'atreveixo a dir si s'ha de prohibir, si no s'ha de prohibir, si s'ha de regular, si s'ha de fer servir amb supervisió, però el que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys i sobretot la reducció de l'utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials. Aquest és un tema en el que jo crec que ens hi hem de posar tots com a societat molt, molt, molt seriosament.
1: Carles Anglada, gràcies per haver-nos atès aquest matí i que acabi d'aprovar aquest congrés avui, que, com vostè també recordava, és el darrer dia. Bon balanç, gràcies.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Bon dia.
7: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: Quarts de vuit, Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no resolgui la incidència, val a dir que els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera. De Sagrera Meridiana, recordem-ho, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
8: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM perquè facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: I a l'Ametlla del Vallès, a la comarca del Vallès Oriental, 11 persones han resultat ferides menys greus per inhalació de fum per l'incendi a una residència de gent gran aquesta passada nit. En total s'han atès 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a zona segura i lliure de fums, a la planta baixa en concret de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
9: Això s'ha extès per tota la planta. Ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
10: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
1: La Diputació de Barcelona ha aprovat el catàleg de serveis per als ajuntaments el 2027, el qual hi destina 152 milions d'euros. El ple d'aquest dimarts també ha aprovat un augment de 40 milions per al suport durant aquest mandat als municipis de la província per garantir l'autonomia local i els serveis essencials i 10 milions més dedicats a l'enllumenat públic. Els ajuts de la Diputació es poden dedicar a despesa corrent i inversora. Els governs locals també podran dedicar-los a afrontar l'increment de la factura energètica, fomentar l'ocupació de qualitat o dedicar-los a la inserció laboral de persones amb vulnerabilitat. També poden fer actuacions a l'espai públic i equipaments energèticament sostenibles i integradors socialment. La presidenta de la Diputació de Barcelona és Lluïsa Moret.
11: Un catàleg de serveis de més gairebé 400 projectes diferents. Enguany s'han sumat 18 iniciatives noves i que és un gruix de 152 milions d'euros en quant a quantia econòmica, i que significa això, tot un catàleg de possibilitats que els ajuntaments poden triar, poden sol·licitar, molt divers, que són projectes, iniciatives, recursos tècnics, materials, econòmics, amb aquesta mirada que nosaltres volem impulsar, que és la cohesió territorial, la cohesió social i la equitat territorial.
1: 10 minuts i arribarem a les 8. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistia a la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El Tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ara ens amplia Lamont Carvajal.
12: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
13: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
12: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
1: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
14: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan preses decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
1: Fa uns instants us parlàvem de l'incendi a l'Ametlla del Vallès. Doncs bé, una notícia que acabem de saber ara mateix i que segons hem pogut confirmar aquí mateix a la xarxa, una persona hauria mort en aquest incendi d'aquesta residència de gent gran al Vallès Oriental, a l'Ametlla del Vallès. Es tracta d'una de les víctimes ateses per inhalació de fum. Recordem-ho que s'han atès en total 71 persones per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat aquestes flames, aquest foc, a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. Doncs, ho dèiem, una última hora s'ha mort una d'aquestes persones víctimes d'aquesta residència, d'aquest incendi per inhalació de fum. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra amb més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez y Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
15: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a la illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
1: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, al Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, com Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
16: fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
1: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe, explica per què creu que se la mereix.
17: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo... No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
1: La greu lesió de genoll de Nico Joaquini deixa el Centre d'Esport Sabadell sense una peça fonamental a la davantera pel que resta de temporada. El nord-americà, amb un trencament del lligament encreuat anterior del genoll dret, ha marcat 3 gols en els 5 partits que ha disputat. L'entrenador arlequinat, Ferran Costa, admet que és un cop dur.
18: Immediatament hem de fer el que fem sempre, mirar endavant des de la il·lusió. Com he dit al principi, som una unitat, som un equip, on no arribi un, arribarà l'altre, i si no podem comptar amb les seves facultats en el que queda competició, doncs el que sí que sóc capaç de veure és que se li obre l'oportunitat a altres jugadors d'agafar protagonisme, de sumar minuts, de créixer. Sempre diem una cosa entre nosaltres, i és que quan pitjor, millor.
1: Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
19: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles.
20: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
19: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran.

0: Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en Xarxa sobre aquesta qüestió.
1: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
0: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. La Junta Constructora de la Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica i que l'afectació hauria d'arribar a més immobles. Veu imprescindible tirar a terra l'edifici que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca, on estan projectades les escales. Amb aquesta operació, el temple estaria acabat en 10 anys. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Passen 3 minuts de les 8 del matí, és hora punta, per tant, volem saber com se circula a hores d'ara per la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats. Molt bon dia, Mireia.
2: Hola, molt bon dia. Situació complicada a la xarxa viària catalana. Ens comencem situant a l'autovia 2 i retencions a Brera en sentit Barcelona. Més endavant hi ha retencions de Sant Andreu de la Barca a Pallejà en sentit Barcelona per una furgoneta avariada que talla un carril. Encara a la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà de Llobregat en sentit Barcelona per un accident a Cornellà que deixa només un carril obert per circular. A la B23 hi ha cua del Papiol a la Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 retencions de Gavà Esplugues en sentit Barcelona. A la C31 hi ha lentitud i aturades de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. A l'AP7 hi ha retencions de Granollers a Parets en sentit sud, de Mollet a Barberà en sentit sud i al Papiol a la Barberà i a Mollet en sentit nord. També hi ha intensitat a Bàscara en sentit nord per un accident que talla un carril. A la C58 hi ha retencions de Terrassa Badia de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C17 hi ha cua de Parets a Mollet en tots dos sentits. A la C59 hi ha retencions a Caldes de Montbui en sentit sud. A la C60 hi ha retencions entre Argentina Antona de la Roca del Vallès en sentit Granollers. A la C31 hi ha cua a Badalona per anar cap a Barcelona. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions a Santa Coloma de Gramenet d'entrada a Barcelona. I un cop a Barcelona, problemes de trànsit a les rondes en tots dos sentits. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Pel que fa al transport públic, una incidència a la infraestructura entre el Clot i Sant Adrià de Besòs fa que ara mateix només circulin 4 trens per hora i sentit a la R1 de Rodalies. Mentrestant, també ara mateix es troba interrompuda la circulació entre les estacions de Portbou i Cervera de la Marenda per una incidència en un tren de mercaderies. I pel que fa al temps, Lluís Miquel Pérez, molt bon dia, desperta la tardor, però només com a postureig.
3: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I és que ja portem ben bé 6 hores, a hores d'ara, d'aquesta nova estació astronòmica, però la tendència de les immediates hores, i ja avisem dels propers dies, no serà precisament de tardor, de temps embolicat, regirat, plujós i fred. Tot el contrari. Sí que a hores d'ara ha refrescat una mica respecte ahir a aquesta hora, i sobretot aquest ambient una mica més fresquet s'està sentint a gran part de les comarques de Girona, on ahir la temperatura era més alta. Però en general aquest matí de seguida la temperatura s'anirà espavilant

0: mig matí ja l'ambient serà de bonança i tot ajudat amb un sol que serà radiant i present a gairebé tot arreu. Només tenim alguns núvols que a hores d'ara són més presents i en algun cas bastant compactes a les comarques de Tarragona, sobretot a l'Ebre. Aquests núvols s'acabaran esfumant, s'acabaran desfent aquest migdia i tarda, per tant, la segona meitat del dia serà de sol a tot arreu i ja diem, temperatura que s'acabarà espavilant. Les màximes d'avui tornaran a estar entre els 28 i 32 graus, per tant, aquesta tarda poc ens farà pensar el temps que hem entrat en aquesta tardor astronòmica. N'estarem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: I obrim el Notícies en xarxa amb una notícia que acabem de saber, i és que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums, a la planta baixa de la mateixa residència. Han explicat els detalls de les tasques dels serveis d'emergències la sotinspectora dels bombers, Montse Díaz, i el cap territorial de la Regió Metropolitana Nord del Sistema d'Emergències Mèdiques, Antonio Carballo.
3: Això s'ha estès per tota la planta, ens ha obligat a fer l'extinció d'incendi i confinar 8 persones a la primera planta, 13 a la segona i 22 a la tercera planta, i d'aquesta manera hem pogut gestionar la part d'extinció i protegir les persones que estaven residents.
4: Ha estat complex la identificació de totes les persones, perquè cap hagués, per la seva peculiaritat, no? Són persones, algunes amb dèficit cognitiu, no? Trastorns mentals més o menys severs.
2: I en aquests moments també estem molt pendents d'una altra última hora. Us expliquem que un home ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després de l'explosió d'un dipòsit de gas en un hotel a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà. La masia, de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals. Per tant, n'estarem molt pendents i, si tenim novetats, us l'anirem explicant al llarg d'aquest informatiu. Més coses. Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que 3 persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, 2 homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui l'incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
5: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a el que és el paviment i, per tant, no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge, i, per tant, de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM que facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
2: I aquest matí, a partir de les 9, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA 2025. Ho farà a petició pròpia, després que els mateixos socis d'investidura, Esquerra i Comuns, també Junts, Vox i la CUP, haguessin reclamat les seves explicacions públiques. La selecció de la mostra d'alumnes va tenir una taxa d'exclosos del 23,2%, molt per sobre del 5% recomanat. Això va invalidar estadísticament els resultats de Catalunya i la va deixar fora de la comparació internacional de l'OCDE. Es va obrir un expedient disciplinari a 3 treballadors i es va cessar la secretària general d'Educació, Teresa Sambola. És previst que Illa reconegui la gravetat dels fets, però que també defensi la consellera del RAM, Esther Niubó, que no parlarà en aquesta sessió. Illa pot intervenir sense límit de temps i els grups disposaran d'un primer torn de 15 minuts. Tot plegat abans que divendres se celebri la cimera de partits sobre educació convocada pel mateix president de la Generalitat. A tot això, el govern regularà l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública, i això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara el David Amador.
6: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
7: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
6: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
2: En aquest context, Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026, i ho fa en el marc de la Setmana de la IA. I per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regular la intel·ligència artificial sobre menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Hem de veure exactament què podem fer, què volem fer, fins on volem arribar. Sobretot protegir aquells més vulnerables. Parlem molt dels nens, de les nenes, de la canalla. El que sí que està clar és que s'ha d'estudiar bé, hem de veure què. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
2: Doncs justament apropar de forma divulgativa la intel·ligència artificial i les noves tecnologies a tots els públics és l'objectiu de Zeros i Uns, el nou programa d'aquesta casa, de la xarxa. I ho fa amb el suport de l'Eurecat, el principal centre tecnològic de Catalunya, amb qui s'ha signat un acord de col·laboració. L'objectiu comú, lluitar contra la bretxa digital a través d'una proposta amena, senzilla i fàcil d'entendre. El Zeros i Uns s'estrena aquest diumenge a les 9 del vespre i s'emetrà l'últim diumenge de cada mes. Núria de José és consellera delegada de la xarxa i Xavier López, director general d'Eurecat.
9: El que pretén és, doncs, precisament això, fer arribar a l'usuari la màxima informació possible sobre la intel·ligència artificial, parlant d'aquelles avantatges que pot tenir, d'aquells usos que en pot fer, i alhora conscienciant sobre la prudència que s'ha de tenir a l'hora d'acostar-se a la IA.
10: Intentarem fer aquest esforç de traslladar al públic el coneixement objectiu sobre aquesta tecnologia i sobre les seves també aplicacions, avantatges i també els riscos que comporta. No? Aquí s'ha de fer molt de proselitisme, molta formació i informació.
2: És un quart de nou. La majoria del Tribunal Constitucional rebutja la ponència contrària a aplicar l'amnistia a Jordi Turull i aplana, per tant, el camí d'amnistiar la malversació i el retorn de Carles Puigdemont. El tribunal estudiarà una nova ponència el 6 d'octubre. L'aplicació d'aquesta llei obrirà una nova etapa a Catalunya, segons el govern català. És una informació que ens amplia ara Lamont Carvajal.
11: La decisió del Tribunal Constitucional facilita el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i la resta d'exiliats abans d'acabar l'any i que el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, pugui presentar-se a les eleccions. Un fet que obrirà una etapa nova a Catalunya, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque.
12: La llei d'amnistia no és el final de res, sinó que és el punt d'inici d'una etapa a Catalunya que esperem que pugui començar el més aviat possible amb el retorn de les persones que encara en aquests moments es troben fora de Catalunya.
11: El Tribunal Suprem ja ha dit que si el Constitucional, que torna a reunir-se el 6 d'octubre, sentencia a favor d'algun líder i els arguments es poden estendre a la resta, aplicarà la llei, que fa 2 anys que està en vigor, i aixecarà les ordres de detenció.
2: El directament afectat per aquesta ponència del Constitucional, el secretari general de Junts, Jordi Turull, ha celebrat que l'alt tribunal hagi desautoritzat els jutges que, al seu parer, fan activisme polític en comptes d'aplicar la llei. Sigui com sigui, s'ha mostrat prudent davant d'un Suprem que considera capaç de tot.
13: Del Tribunal Suprem ens ho podem esperar tot. És a dir, quan preses decisions delirants, pots esperar-t'ho tots. I per això molta gent aquests dies que em preguntava sobre el tema de l'amnistia, jo deia aquí, jo faré de Sant Tomàs, ho sento molt. És a dir, jo fins que no vegi el president passejant pels carrers i els paisatges de Catalunya, no diré, ara sí que ja s'ha aplicat totalment, no?
2: La Sagrada Família insisteix que cal enderrocar un edifici per poder acabar la basílica, però que encara haurien d'anar a terra més habitatges. La Junta Constructora del Temple considera imprescindible enderrocar l'edifici de Núñez y Navarro, que hi ha just davant de la façana del carrer de Mallorca i que és on estan projectades les escales. Si se'n retira, el temple podria estar enllestit en 10 anys. Afegeixen, a més, que també hauria d'anar a terra la línia d'edificacions que arriben fins al carrer de València. Per reubicar els veïns, proposen a l'Ajuntament construir un bloc de pisos a un solar que tenen a prop. Ho ha explicat el director general de la Junta Constructora del Temple de la Sagrada Família, Xavier Martínez.
14: Per tant, nosaltres el que hem demanat és que per acabar la Sagrada Família aquest edifici no pot estar perquè no ens permet acabar. Nosaltres la solució que proposem, nosaltres tenim un lloc, un espai a l'illa del costat, on aquest edifici perfectament es pot traslladar i nosaltres finalitzar. El que no desconeixem en aquests moments és quin abast de solució vol donar l'Ajuntament més enllà de les nostres pretensions, que és finalitzar l'escala.
2: Després de 3 anys i mig de veto, el govern català ha reobert la possibilitat que els patinets elèctrics tornin al transport públic de Barcelona. Així, l'Autoritat del Transport Metropolità, formada per l'Estat, el govern català i l'Ajuntament de Barcelona, ja ho va debatre ahir, tot i que encara no n'ha sortit una data concreta per aixecar la prohibició. De fet, Renfe ja ha tornat a permetre a bona part d'Espanya, tot i que no a Catalunya, que es pugui pujar amb aquests aparells dins dels trens de curta, mitjana i llarga distància. Ho justifica per la nova regulació estatal en aquest àmbit, que incorpora sistemes obligatoris d'identificació, registre i assegurances que milloren les garanties de seguretat. I a Barcelona fa 4 dies i 4 nits que hi ha una rave a la barriada de Can Rectoret, al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. Això, malgrat les restriccions a causa de la pesta porcina. Els veïns dels entorns no poden descansar i, tot i que han intentat dialogar amb el veí que ha organitzat aquesta festa, de moment no hi ha hagut manera de posar-hi fi. La Guàrdia Urbana hi ha anat fins a 3 vegades i l'únic que s'ha aconseguit de moment és que s'abaixés momentàniament el volum de la música. I els Mossos d'Esquadra investiguen com a mort criminal la troballa del cadàver d'una dona que va aparèixer aquest estiu surant al pantà d'Utxesa, al Segrià. El cos el van trobar el 19 d'agost uns treballadors de l'embassament i la policia va determinar que feia dies que era a l'aigua. Ara, l'autòpsia ha apreciat indicis de criminalitat. Els Mossos busquen l'autor del crim i investiguen el cas. I no deixem de parlar de la policia perquè aquest dimarts han desplegat un dels 6 macrocontrols preventius de trànsit que es duran a terme a Catalunya durant les properes setmanes. Després del dispositiu de la setmana passada a Tarragona, aquesta vegada els agents han centrat els controls en diversos punts de l'AP7 i l'A2 a l'àrea de Barcelona. L'operatiu forma part d'una campanya europea destinada a reforçar la seguretat i la prevenció a les carreteres. S'han fet controls de velocitat, proves d'alcoholèmia i drogues i s'ha controlat l'ús de dispositius mòbils, 3 de les infraccions presents en la majoria d'accidents de trànsit. L'Hospitalet de Llobregat ha limitat els horaris de les botigues 24 hores. A partir d'ara, els establiments de venda d'alimentació de fins a 300 metres quadrats hauran de tancar a les 10 de la nit. L'Ajuntament pretén així fer front als problemes derivats del consum de begudes alcohòliques en horari nocturn. En té més detalls la Maria Samblàs, de Televisió de l'Hospitalet.
15: Aquesta limitació horària té una finalitat preventiva, amb l'objectiu de reduir la disponibilitat de begudes alcohòliques a la nit, així com les incidències vinculades precisament al consum d'alcohol a la via pública. També es pretén disminuir el soroll, les concentracions de persones a l'espai públic en horari nocturn, l'embrutiment i els botellots que afecten la qualitat de vida del veïnat.
16: Molts veïns i veïnes que viuen al costat d'establiments d'aquest tipus, doncs també ens manifesten les seves molèsties, les seves incomoditats, perquè sovint es ven alcohol. Acreditar aquests incompliments és molt difícil.
15: La proposta amplia tota la ciutat al tancament nocturn d'aquest tipus d'establiments, que fins ara només s'aplicava en àmbits concrets del terme municipal, per així evitar l'efecte frontera, és a dir, el desplaçament d'aquestes activitats a zones on fins ara no existia aquesta limitació.

0: El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club a les 9, el Johan Cruyff. Després d'haver encadenat 6 finals i haver-ne guanyat 4, l'equip afronta la competició amb el repte de mantenir el domini, tot i haver perdut peces clau com Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret, mentre recuperen Irene Paredes. El tècnic, Pere Romeu, confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
1: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
0: La selecció espanyola ja prepara els 4 partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant 3 setmanes. El combinat, amb 7 jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions, el diari francès L'Equipe explica per què creu que se la mereix.
2: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo 2 años así. He podido ganar el título más importante, que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que más es diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dices, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más. Solo, no sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
0: Les Supercopes de Waterpolo es decidiran a Sabadell i Mataró. La masculina es disputarà a Can Llong el 14 d'octubre i enfrontarà l'equip Vallèsà i el Barceloneta. La categoria femenina, per altra banda, es decidirà a la capital del Maresme i enfrontarà el conjunt local i el Sant Andreu. Ens amplia la informació des de TV Mataró, el Josep Maria Espà.
3: El dilluns 12 d'octubre, Mataró acollirà la final de la Supercopa d'Espanya, un duel que enfrontarà el campió de Lliga, l'Assolim Centre Natació Mataró, amb el campió de la darrera edició de la Copa de la Reina, el Club Natació Sant Andreu. L'equip barceloní, però, ha canviat bona part de la seva plantilla respecte de la temporada passada. 12 de les 14 jugadores han marxat, així com també l'entrenador Javi Aznar. Ara, el conjunt barceloní està dirigit per Marc Comas i té en Maica García, de 35 anys, una de les seves principals referents. Per la seva banda, l'equip de Dani Ballart buscarà aixecar la que seria la seva 4ª Supercopa d'Espanya, després dels títols aconseguits els anys 2019, 2021 i 2022. La final del 12 d'octubre al migdia serà la desena que disputi l'Assolim en aquesta competició. Serà, a més, la segona final de Supercopa que enfrontarà Mataró i Sant Andreu. L'únic precedent fins ara remunta a la temporada 2024-2025, quan el conjunt barceloní es va imposar a la capital del Maresme per 5-10.
0: És una de les notícies que us destacàvem en els titulars. Les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleotèrit, un mamífer emparentat amb els cavalls, que va viure durant l'Oligocè. Ens ho explica la Cel Márquez, de Lleida Televisió.
4: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg dels segles.
5: És un animal per el que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
4: Les petjades corresponen al període Oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de 3 dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
0: Oques Grasses ha posat a la venda noves entrades per als 4 concerts a l'Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona, que suposaran el punt final de la trajectòria d'aquesta banda osonenca. Els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de conèixer la configuració definitiva de l'escenari. Les 4 actuacions estan programades pels dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Les noves entrades, que se sumen a les 220.000 que ja s'havien venut, ja estan disponibles a través dels canals oficials de venda.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que una persona ha mort en l'incendi de la passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són una setantena, però, les persones ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix aquest matí al Parlament per donar explicacions sobre el desgavell en les proves PISA a Catalunya. Ho fa a petició pròpia després de la reclamació expressa de la resta de grups en ple debat sobre la crisi que obliga a repensar el sistema educatiu al país. De seguida anirem fins a les portes de la cambra per parlar-ne a mitja hora escassa per l'inici de la sessió. Un dels debats candents en l'àmbit educatiu és l'ús de la intel·ligència artificial. El govern és partidari de prohibir-ne l'accés a les aules fins als 14 anys. Tot plegat mentre avui acaba a Barcelona l'AI Summit 2026, que reuneix les principals tecnològiques del món en aquest àmbit. El director general del World Trade Center Barcelona, Carles Anglada, ha parlat al Notícies en xarxa sobre aquesta qüestió.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana. Encara sobre Rodalies, la circulació de la R3 es troba tallada entre la Molina i Puigcerdà per una incidència que afecta el subministrament elèctric, segons informa Adif. Renfe ha establert el servei alternatiu per carretera. D'altra banda, la R1 circula amb 4 trens per hora i sentit a causa d'un robatori de cable entre Badalona i el Clot. Aquesta incidència provoca retards a la línia. Dels esports, el Barça comença la defensa de la Champions femenina aquesta nit contra el París Futbol Club. Després d'haver guanyat 4 cops el títol en 6 anys, l'equip afronta la competició amb el repte d'arribar a la final de Varsovia, tot i haver perdut peces clau. Avui tindrà les baixes d'Aitana, Vicky López i Kika Nazaret. I en cultura, les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han deixat al descobert 8 petjades fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És una notícia que us estem destacant, una notícia d'última hora, una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència de gent gran a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. En total han ingressat a l'hospital 13 residents més amb ferides menys greus. Són prou una setantena les persones que han hagut de ser ateses per unes flames que han començat en una de les habitacions i que s'han propagat a la resta de l'edifici per causes que ara s'estan investigant. La majoria d'usuaris evacuats de la primera i la segona planta han estat traslladats a una zona segura i lliure de fums. Això és a la planta baixa de la mateixa residència. Volem saber quina és l'última hora d'aquest incident que ha causat finalment un mort. Volem parlar amb Jan Santaló. Ell és l'alcalde de l'Ametlla del Vallès. Alcalde, molt bon dia.
2: Molt bon dia, Helena. Bon dia a tothom.
1: Quina és l'última hora d'aquest incendi, alcalde?
2: Bé, l'última hora... Està difícil donar tots els detalls en un moment tan catastròfic i tan dur per tothom. En tot cas, dir-vos que l'última hora és la confirmació malaurada d'aquesta persona que ha acabat perdent la vida en aquest malaurat incendi i la optimista recuperació de tota la resta que es troben actualment ingressades.
1: No sé si heu pogut identificar la víctima mortal, si tenia també una patologia prèvia, una mica què hauria passat en aquest cas concret.
2: Sí, bé, el relat que d'alguna manera coincideixen totes les autoritats competents, el Servei d'Emergències Mèdiques, Bombers i la Conselleria, perquè aquest és un centre que és titularitat de la Generalitat i el gestiona la Fundació Vall Paradís, sembla que totes parts coincideixen que el foc s'ha originat, com molt bé heu dit, a una de les habitacions i el detonant de la situació tan i tan delicada ha estat sobretot també la vulnerabilitat de molts dels residents que han estat especialment doncs afectats per aquesta inhalació de fum. Això ha fet doncs que el número de persones que necessitaven assistència mèdica considerable ha augmentat molt ràpidament i més enllà d'això, òbviament, les causes s'estan investigant. La tasca principal, també policia local, Protecció Civil de l'Ametlla ha estat doncs d'atendre aquestes persones, també les familiars que tenien moltes preguntes i de poder garantir doncs que hi havia altres espais amb dignitat, no?, que podien passar l'estona fins que no es pugui recuperar la normalitat.
1: Alcalde, vostè parlava de la nota positiva, de la bona recuperació dels altres ferits. Entenc, per tant, que no estem per la vida de cap d'ells, si més no d'aquests 13, que potser eren els que també haurien necessitat un ingrés hospitalari.
2: Sí, a l'última hora, com bé deies, és que l'evolució és molt favorable i de tots aquests ingressats en quedaria un en estat greu, amb un pronòstic almenys ara favorable, però també hem de tenir tots i totes molt clar que es tracta de persones especialment vulnerables i que, per tant, els pronòstics són incerts. Si bé l'última hora ens fa pensar que aquestes persones haurien de tenir una evolució positiva.
1: Com està ara mateix la residència? Hi ha una afectació que impossibilita el seu normal desenvolupament, la seva normal activitat. I què passa, alcalde, perdoni, i què passa amb la resta de residents que no han tingut afectació en principi?
2: Bé, doncs els explico. Aquest és un edifici que no és nou, però tampoc té molts anys, crec que és dels anys 90, i tot el que fa referència, em comentava la conselleria i la gestora del centre, la sectorització, el tallafocs, tot ha funcionat bé, no hi ha un risc estructural de l'edifici, per tant, tots els cossos estan coincidint en que, més enllà de la planta afectada i les superiors, perquè és on s'ha dirigit aquest fum, la resta de l'edifici està en un estat correcte. De fet, fins i tot, més enllà dels passeigos per on han passat els serveis d'emergència, m'atreviria a dir de normalitat. Sé que pot cridar l'atenció, però és un edifici gran, de fet, ample, d'alguna manera que hi ha moltes zones clarament diferenciades, i per tant, si bé el dia a dia serà difícil normalitzar-ho, també que hi ha una qüestió emocional molt latent, podem dir que hem pogut habilitar prou àmbits a l'entorn com perquè el dia a dia es pugui desenvolupar amb normalitat. Ara bé, la planta cremada, que és la primera, i la superior, sí que són del tot inutilitzables fins que no es facin les reparacions pertinents.
1: Entenc la darrera pregunta ja, alcalde, que hi hauran d'haver-hi reallotjaments o les famílies en aquest sentit poden estar tranquil·les?
2: Sí, de fet jo, una de les primeres preocupacions quan ens vam dirigir doncs a la gestora era, doncs, si necessitem qualsevol tipus de reallotjament, sobretot perquè com a ajuntament doncs volem i hem d'ajudar, però no és el mateix, no? Estarem d'acord, doncs, reallotjar persones que han tingut algun ensurt a casa seva, que no pas persones que necessiten una vigilància i una supervisió periòdica, no? En aquest sentit, es van dirigir dues dotacions de la Conselleria d'Afers Socials i de Drets Socials i han garantit, doncs, que en el mateix edifici aquestes persones s'hi podran quedar com a mínim les primeres hores i després, si fés falta més a llarga durada, ser traslladades ho serien. Però a l'última hora, les famílies, aquella atenció que necessitin, que es poden dirigir a qui faci falta que els donem un cop de mà, és que les persones, doncs, continuen en perfectes condicions a l'edifici, òbviament a la part que no ha estat afectada.
1: Jan Santaló, alcalde de l'Ametlla del Vallès, un ensurt aquesta matinada. Li agraïm moltíssim que ens hagi atès. Gràcies, doncs, i bon dia.
2: Gràcies a vosaltres i que tingueu bon dia. Adéu-siau.
1: Doncs, pendents d'aquesta última hora, també us expliquem que un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre està en estat lleu després d'una explosió també que s'ha produït d'un dipòsit de gas en un hotel, en aquest cas a Vilanova de la Muga, a Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà, i que també hem conegut al llarg d'aquest matí. La masia, de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals. I també us expliquem que Rodalies no sap quan podrà reobrir l'estació de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu de Barcelona després que tres persones quedessin ferides ahir a la tarda en cedir el fals sostre del vestíbul d'entrada. Les víctimes, dos homes i una dona, van ser traslladades en estat lleu a l'Hospital Vall d'Hebron. Mentre no es resolgui la incidència, els trens no s'aturen en aquesta estació i les alternatives de transport són la línia 1 del metro i l'estació de Rodalies de Sagrera Meridiana, situada a uns 12 minuts a peu. Tot plegat en la setmana que han començat les obres de millora en aquesta estació de Fabra i Puig. N'ha parlat Òscar Pleià, director de Rodalies de Catalunya.
3: Són unes obres que, en principi, per la informació que tenim, afecten a lo que és el paviment, i per tant no han de per què tenir cap tipus de relació. Hi ha hagut una caiguda d'un fals sostre sobre la línia de peatge i per tant de seguida el que hem fet ha sigut tancar l'estació, aturar la circulació dels trens, avisar bombers, policia i SEM que facin les actuacions pertinents. Per tant, l'operativa crec que ha sigut una operativa ràpida una vegada hem conegut la incidència.
1: També, sens dubte, una de les notícies del dia, i és que d'aquí a escassament 20 minuts, a les 9 del matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA. Ho farà a petició pròpia després que els mateixos socis d'investidura hagin reclamat també les seves explicacions públiques. Anem, doncs, fins al Parlament, on hi tenim els nostres companys Lluís Sánchez i Mont Carvajal. Molt bon dia, Mont. Explica'ns què es preveu avui al Parlament.
4: Bon dia, doncs així és. El president Illa compareixerà a petició pròpia, però després que li ho demanessin els seus socis d'investidura, Esquerra i els Comuns, i també Junts, Vox i la CUP. Li reclamen explicacions sobre el fiasco de les proves PISA del 2025. Recordem que són unes proves que es fan a nivell internacional per saber el grau de coneixement dels alumnes de 15 anys, però tenen unes normes, i és que poden no haver-les de fer aquells alumnes amb discapacitats físiques, cognitives, emocionals, o amb molt poc coneixement de la llengua. Això es fa perquè el nivell de tot el grup no baixi en excés. Però la OCDE recomana que com a màxim se n'excloguin el 5% d'alumnes d'aquestes característiques, i Catalunya va excloure'n el 23,2%, és a dir, 4 vegades més. I esclar, va quedar eliminades. Les proves no van tenir validesa i Catalunya va quedar fora d'aquestes proves. La conseqüència és que Catalunya no tindrà manera de comparar els resultats dels seus alumnes amb els dels altres països fins al 2029. Aquestes proves es van fer al maig del 2025, però aquest fet es va conèixer aquest juliol. La consellera del RAM, Esther Niubó, ho va qualificar d'incidència. Això va causar molta alarma i rebombori, i després de l'estiu es va cessar la secretaria general i es va obrir expedient a tres dels treballadors. La compareixença arriba al mig del debat sobre un debat general de què fer amb l'educació, de repensar-la de dalt a baix, més enllà de les legislatures, volem dir. I per això el president ha convocat demà passat els partits a Palau per començar-ne a parlar. Això serà divendres, però de moment, ara com dèieu, a les 9 comença el president Illa a donar explicacions sobre les proves PISA. Segons la consellera i portaveu del govern ahir, va dir que sense treure ni un gram de la gravetat, va dir, defensaria la gestió feta per Niubó i per tot el govern. Avui Illa no té límit de temps en la seva intervenció. Els grups tindran en un inici 15 minuts per cadascú. Després Illa pot replicar, però tampoc no s'allargarà massa perquè el president té un altre acte a la 1 del migdia al Palau de la Generalitat.
1: Gràcies, Mont Carvajal. Una sessió ben segur que serà moguda i controvertida i de la qual segurament en tindrem un resum exhaustiu demà de tu mateixa. Gràcies, companys, que vagi molt bé. I el govern regularà en aquest context l'ús de les pantalles en menors des de la perspectiva de la salut pública. I això implica prohibir l'accés a la intel·ligència artificial a les escoles, als menors de 14 anys i fomentar l'ús de la lectura. Pel que fa al calendari, es vol enllestir l'avantprojecte de la llei per prohibir aquesta tecnologia al març del 2027. És una informació que ens amplia ara en David Amador.
5: El govern de Salvador Illa vol tornar a posar al centre de l'educació els llibres de text, alhora que pretén impulsar programes específics per reforçar l'ensenyament de la lectura i altres aprenentatges fonamentals. D'aquesta manera es buscaria combatre l'abús de les pantalles a través del vocabulari, l'escriptura i l'oralitat. Illa ho ha explicat en un acte al Palau Centelles de Barcelona, on també ha reivindicat les biblioteques com un espai central a les escoles.
6: El que està en joc no és només un debat tecnològic i de salut, és bastant més profund que això. Està en joc precisament allò que ens fa humans, el nostre sentit comunitari, la manera com aprenem, com eduquem i com els nostres fills perceben el món que ens envolta. El repte que tenim davant és majúscul i en som, crec que tots els que estem aquí, plenament conscients. La nostra ambició, la del govern i la del país, també ho és. No? I el primer pas comença amb un gest ben senzill, ben revolucionari, que ens interpel·la a tots. Apaguem les pantalles, obrim els llibres.
5: D'altra banda, el president ha reiterat que es prohibirà l'ús de la intel·ligència artificial a les aules fins als 15 anys. A més, ha anunciat que dilluns vinent, 28 de setembre, una comissió interdepartamental fixarà 60 mesures més, amb el compromís també d'impulsar una llei per convertir les recomanacions en un marc legal, sòlid, fiable i durador.
1: Canviem radicalment de tema i abans dels esports afegim que diverses entitats ecologistes reclamen que es defineixin les limitacions d'afluència i d'usos concrets del futur Parc Natural de Prades presentat pel govern i ja es mobilitzen aquestes entitats per dir-hi la seva. A més, reclamen recuperar les 43.700 hectàrees previstes inicialment. És una crònica de TAC12.
7: El Parc Natural de les Muntanyes de Prades ha de ser una realitat aquesta tardor, però abans de ser declarat amb aquest règim de protecció, queda superar el tràmit de les al·legacions. En aquest sentit, les entitats ecologistes han presentat un seguit d'esmenes a l'actual projecte presentat per la Generalitat. Les principals reclamacions són recuperar l'extensió inicial de 43.700 hectàrees, reduir la xifra de membres en l'òrgan de gestió i clarificar els usos i les activitats.
8: Farem al·legacions pel que fa a l'extensió, farem al·legacions pel que fa doncs, a la composició de la Junta Rectora, farem al·legacions pel que fa doncs, a les activitats que es permeten o es prohibeixen dintre del Parc Natural. Aquesta part del territori, que penso que és majoritària, vol un Parc Natural de primera, que no surti retallat, que no surti coix i que surtin totes les eines necessàries per conservar aquest territori, preservar-lo.
7: Demanen que la nova normativa limiti més clarament què es podrà fer, l'afluència i que es doti de recursos per controlar-ho.
1: Temps pels esports, és temps per Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
9: Bon dia.
1: El Barça que comença la defensa de la Champions femenina, avui mateix, eh?
9: Sí, debuta a la fase Lliga contra el París Futbol Club, un partit que jugarà a les 9 de la nit a l'estadi Johan Cruyff. L'equip blaugrana ha jugat les últimes 6 finals de forma consecutiva i n'ha guanyat 4. Per tant, el repte passa per mantenir aquest domini a la màxima competició europea, tot i haver perdut peces claus, com ara Alexia, Salma i Mapi León. Les blaugranes tindran avui les baixes destacades d'Aitana, Vicky López i també Quica Nazaret, mentre que recuperen Irene Paredes. El tècnic Pere Romeu confia que l'equip té prou potencial per aspirar a tot.
10: fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
9: La selecció espanyola ja prepara els quatre partits de la Nations League que mantindran aturada la Lliga durant tres setmanes. El combinat, amb set jugadors del Barça i l'espanyolista Roberto Fernández, disputarà la primera jornada de la competició dissabte contra Anglaterra. Un dels convocats, Lamine Yamal, continua fent campanya per ser l'escollit per a la propera pilota d'or. En unes declaracions al diari francès L'Equipe explica per què creu que se'l mereix.
11: He podido ganar muchos títulos con el Barça, llevo dos años así. He podido ganar el título más importante que es el Mundial con mi selección. Pero más que eso, yo creo que la forma en la que juego es mi argumento más fuerte y lo que me hace diferente. Porque al final el Balón de Oro, como dice, es el premio al mejor jugador del año, al jugador diferente, al que disfrutas viéndole jugar. No tiene que ver con los goles que marquen ni con nada más, solo... No sé, yo pienso en Balón de Oro, pienso en Messi, en Ronaldinho, en jugadores así que son diferentes, que te hacen sonreír viéndoles.
9: A Primera Federació, l'Europa ha presentat Luis Blanco com a nou entrenador del primer equip. El tècnic arriba al conjunt escapulat després de dirigir l'Atlètic Balears a Segona Federació la temporada passada. Té també experiència al filial de l'Espanyol. Agafa l'equip en zona de descens després que els graciencs només hagin sumat un punt dels 12 possibles amb Josep Maria Jané a la banqueta. Blanco explica per on passa la millora de l'equip.
12: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius i que bé, que bueno, amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
9: L'Espart Girona i el Cadí la Seu disputen avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El duel es jugarà a Reus a 8:45 del vespre i serà el darrer de l'Uni abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Ens amplia la informació el Bru Ortega de Televisió de Girona.
13: L'Espart Girona vol revalidar el títol a Reus. Després de 3 tests de preparació i amb totes les jugadores a disposició, a excepció d'Axel Mercenó lesionada, l'equip de Roberto Íñiguez es desplaça per afrontar-se al Cadí la Seu en la final de la 38a edició de la Lliga Catalana, que se celebrarà al Pavelló Olímpic de Reus.
14: Seguramente tienen motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente... Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no? Por diferentes razones. Pero, bueno, sin excusas, creo que intentar hacer el mejor partido posible con las circunstancias que tengamos.
13: Així doncs, l'Espart Girona buscarà fer-se amb la seva 11a Lliga Nacional Catalana a la capital de comarca del Baix Camp, en un duel que ha de servir per agafar confiança de cara a la prèvia de l'Eurolliga del pròxim dia 30 de setembre a Fontajau.
9: Abans d'aquest partit, a les 6 de la tarda, es disputarà la Lliga Catalana Challenge, també al Pavelló Olímpic de Reus. Aquesta final enfrontarà el Joventut i el Lima Horta. L'equip barceloní defensarà el títol que ha aixecat les dues últimes temporades, mentre que les verdinegres buscaran la segona victòria al campionat. El tècnic de la penya, Fabián Téllez, explica com hi arriben.
15: Rebem justetes perquè som un equip completament nou, perquè hi ha jugadores que encara no han arribat, és a dir, bueno, per... coses alienes al club, vull dir, però el fet és que, bueno, pues falta alguna jugadora i estem en ple procés, no? Per tant, no són excuses, sabem que és un títol i que és la Lliga Catalana, l'hem de donar la importància que té.
9: Doncs aquests dos partits, a les 6 i a 8:45 a Reus, demà t'explico qui ha guanyat.
16: Molt bé, gràcies Cristina, fins demà.
9: Fins demà.
16: I ara us apuntem una notícia que era destacada en l'àmbit de la cultura, i és que les excavacions arqueològiques del castell de Cervera d'aquest estiu han posat al descobert les petjades, 8 petjades en concret, fossilitzades en un tram de 5 metres. Els primers estudis apunten que tenen uns 30 milions d'anys d'antiguitat i que podrien correspondre a un paleo Pterid, un mamífer emparentat amb els cavalls que va viure durant l'Oligocè. Ens ho amplia la Cel Márquez de Lleida Televisió.
17: Les restes han aparegut en un tram d'uns 5 metres i es troben en un estat de conservació excepcional, tot i les modificacions que ha patit l'espai al llarg de segles.
18: És un animal per la que es veu el rastre, així de forma preliminar, podria ser un paleotèrit, que és un tipus d'avantpassat dels cavalls, d'una mida més petita que un cavall, i llavors doncs, el que fa es veu perfectament doncs, l'amplada que té aquest rastre i també l'amplada que té el pas.
17: Les petjades corresponen al període oligocè, quan aquesta zona era a la vora d'un llac interior. Els especialistes estudiaran ara el rastre per determinar amb precisió quina espècie el va produir. També se n'ha fet una fotogrametria i un model de tres dimensions que permetrà analitzar-lo i documentar-lo.
16: Doncs reprenem el fil de l'obertura d'aquest informatiu. Com us estem explicant, una persona ha mort en l'incendi d'aquesta passada nit en una residència a l'Ametlla del Vallès, al Vallès Oriental. Fins a aquest punt s'hi ha traslladat la Clara Armengol, de BOTV. Bon dia, Clara.
19: Bon dia, Helena.
16: Quina és la situació ara mateix a les portes d'aquesta residència? Quina és la fotografia que ens pots descriure?
19: Ara aquí mateix a la carretera de Llerona, a l'exterior de la residència, podem dir que hi ha calma. De tant en tant estan arribant familiars de les persones que estan ingressades aquí, arriben a poc, entren i tornen a sortir al cap d'una estona. El personal de la residència que està en actiu està dintre, no hi hem pogut parlar, no hi hem pogut entrar. Per tant, en aquest equipament que es troba just entre l'Ametlla i Llerona hi ha una certa calma. Com heu anat explicant al llarg del matí, hi ha hagut un incendi que es va declarar doncs, aquesta passada nit i la conseqüència més greu és aquesta persona que ha mort i després les 13 persones que han hagut de ser traslladades a l'hospital per estar en observació. És un centre força conegut a la comarca del Vallès Oriental, és un espai sociosanitari, havia sigut un lloc de pal·liatius i actualment, a part de les persones que hi viuen, també hi ha persones que ja estan temporalment per recuperar-se d'alguna malaltia. I com diem, està a la carretera de Llerona, just entre l'Ametlla del Vallès i les Franqueses, i és un lloc on és molt fàcil de veure per la carretera. Aquí davant, a la façana, diguéssim, de davant, no es veu fum i es veu en negre a conseqüència de l'incendi perquè es pot veure a la façana que hi ha a l'altra part de darrere. Però en aquests moments, quan quasi són les 9 del matí, doncs l'ambient aquí fora d'aquest sociosanitari, d'aquesta residència de l'Ametlla del Vallès, és d'una certa calma, d'una certa tranquil·litat, d'una calma tensa, òbviament.
16: Gràcies, Clara Armengol, companys de BOTV. Ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde, per aquesta última hora, ens confirmava fa pocs minuts l'alcalde doncs, de l'Ametlla, que no es tem per la vida de ningú més, que s'està atenent a les altres persones, però és cert, segurament que hi ha nervis entre els familiars per si hi ha la possibilitat al llarg del dia de que s'hagin de reallotjar. Gràcies per l'atenció dispensada. Aquesta és l'última hora. Fins demà. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Ho hem sabut fa una estona, una persona morta en l'incendi declarat aquesta nit en una residència de l'Ametlla del Vallès. Per saber quina és la darrera hora de tot plegat, connectem ara amb el nostre company, el Jordi Roig, de Ràdio Silenci. Jordi, què en sabem de tot plegat? Bon dia.
2: Bon dia. Doncs una persona mort i 11 han quedat ferides menys greus en un incendi que ha cremat aquest dimarts a la nit fins a 8 habitacions a la residència Vallparadís, a l'Ametlla. L'avís ha arribat cap a 11:15 de la nit al centre, que està localitzat als afores del poble, al peu de la carretera de l'Ametlla a Llerona. Segons el Servei d'Emergències Mèdiques, l'incident s'ha tancat amb 71 persones afectades ateses pels sanitaris entre residents i treballadors. L'alcalde de l'Ametlla del Vallès ja

0: Gràcies, Jordi. Estarem pendents. Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també un home ha resultat ferit crític i un altre de lleu després d'una explosió d'un dipòsit de gas en un hotel de Vilanova de la Muga, per alà d'aquesta matinada. L'edifici, una masia de planta baixa i dos pisos, ha patit danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I el president de la Generalitat, Sabadell, compareixerà en aquests moments a partir de les 9 al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA després que Catalunya exclogués el 23% dels alumnes de la mostra per sobre del 5% màxim recomanat per l'OCDE. L'error fa que els resultats catalans no es puguin comparar amb els d'altres territoris i va provocar crítiques de l'oposició i la comunitat educativa. La consellera Esther Niubó, recordem, va destituir la secretària general d'Educació i va anunciar també tres expedients disciplinaris. La compareixença arriba enmig del malestar dels docents i després de diverses vagues. Illa també ha convocat els grups parlamentaris a una cimera educativa aquest mateix divendres. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Bàscara deixa un carril tallat en sentit França. A banda també una avaria a l'A2 al Papiol deixa un vehicle al voral i a banda també hi ha retencions a l'A2 i la C55 a Abrera, a la B23 al Papiol, a la C32 a Gavà, a la 71 Viladecans i també a la C59 a Caldes de Montbui. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i la Molina.
2: Notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, compareix avui al Parlament per donar explicacions sobre l'error en l'informe PISA. Illa ha reconegut errors greus en la metodologia d'aquestes proves i ha dit que no haurien d'haver passat, que el govern ho assumeix i que ho corregiran. Connectem ara amb la Mont Carvajal. Mont, bon dia.
2: Bon dia. Illa ha assenyalat dos errors d'origen. D'una banda, l'Institut Nacional d'Estadística del Govern espanyol no avisa que cal apartar el 5% d'alumnat amb dificultats d'aprenentatge de les proves i de l'altra, quan sí que ho indiquen, és el departament qui no adverteix els centres.
3: La documentació que es va presentar als centres reproduïa la informació facilitada per l'INE sobre els criteris d'exclusió de l'alumnat. Era una informació correcta pel que fa als supòsits d'exclusió, però incompleta en un aspecte que després resultaria determinant. No hi constava el llindar del 5% d'alumnat exempt que l'OCDE estableix com a referència.
2: Però ella de seguida ha passat els anuncis fets ahir sobre prohibició de la intel·ligència artificial als menors de 14 anys i ha convidat tothom a debatre l'educació que el país necessita per fer un pacte de país. Junts i Esquerra, que ja estan intervenint, han acusat el govern d'opacitat perquè estan convençuts que el govern va saber l'error de la mostra fa més d'un any i no ho van dir. I pregunten a ella per què va callar. Han dit que l'error és enorme i greu perquè ha fet quedar en

0: tip danys estructurals greus i bona part dels tancaments han col·lapsat. El SEM ha traslladat l'home ferit crític a l'Hospital Vall d'Hebron i el ferit lleu a l'Hospital Trueta de Girona. I pel que fa a la mobilitat, a la B10 en sentit sud hi ha 3 quilòmetres de congestió entre Sant Adrià del Besòs i Santa Coloma de Gramenet. En sentit nord també hi ha congestió entre Santa Coloma i Barcelona per un accident a l'AP7. Hi ha retencions en sentit Tarragona i també hi ha retencions a la C31 entre Barcelona i Badalona i a la C33 en sentit sud. Pel que fa al servei ferroviari també, els trens de la línia R3 no circulen entre Puigcerdà i la Molina per una incidència en l'infraestructura i també hi ha retards a l'R2 sud per una altra incidència, en aquest cas a Cunit. I pel que fa al temps, avui continuarà el temps estable i assolellat a Catalunya amb temperatures pròpies de l'estiu. Les màximes avui rondaran entre els 28 i 32 graus.
1: Notícies en xarxa.

0: Ona Malgrat. Ona Malgrat.
1: Ona Malgrat, 107.4.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i la validació de la mostra. Segons ha explicat, es va excloure un 23,2% de l'alumnat, molt per sobre del 5% recomanat. Illa ha defensat que el govern no vol minimitzar els fets, que ja s'han obert tres expedients disciplinaris i que s'estan revisant els mecanismes de supervisió perquè no es torni a repetir. I anem ara fins als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic, on aquest matí s'està produint el desnonament d'una família. En els propers mesos, 11 famílies més podrien trobar-se en la mateixa situació. Els veïns denuncien que aquests processos afecten famílies en situació de vulnerabilitat. Connectem ara amb Marcel Puig. Quina és la situació? Bon dia.
2: Bon dia, doncs a les 10 del matí, al voltant de les 10 del matí, ha arribat la comitiva judicial aquí, als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic. Abans d'entrar a l'habitatge afectat, han parlat amb els membres del PAP, Plataforma per Afectats de la Hipoteca i l'Habitatge d'aquí a Osona, que intenten que aquest desnonament es posposi per més endavant. Avui s'està produint aquest desnonament d'una de les 11 famílies que podrien ser desnonades dels seus habitatges. El primer desnonament ja es va intentar el dia 26 de juny, però es va poder evitar, per tant no es va dur a terme. Aquests 11 pisos que es volen ser desnonats són d'antics llogaters d'aquests pisos o de pisos ocupats. Aquests 11 formen part dels 104 pisos que van perdre la protecció oficial el 2023 i després de la compra dels 76 habitatges per part de l'Incasola el 2024 van passar al parc públic. Ara, però, les famílies denuncien que l'Agència de l'Habitatge ha iniciat processos per recuperar alguns pisos, fet que deriva en aquests desnonaments. Seguirem el cas de com evoluciona aquest desnonament. De moment es troben a dins a l'habitatge.
1: Gràcies, Marcel. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I la Guàrdia Civil...

0: foc ha afectat la primera planta de la residència situada al carrer Llerona, un edifici de planta baixa i tres pisos. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Me gusta mi reggae.

pals de fusta, ens picaves les mans. Potser recordes quan ens despullàvem.

tant t'apropaves i abaixàvem el cap. Potser recordes quan et suplicàvem

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut al Parlament que durant les proves PISA 2025 es van produir alguns errors greus i inacceptables, sobretot en l'aplicació, el seguiment i també en la validació de la mostra. L'oposició ha aprofitat per demanar de nou el cessament de la consellera Esther Niubó. Connectem ara amb la nostra companya, la Mon Carvajal. Mon, bon dia. Endavant, Mon.
2: Bon dia. Illa ha reconegut errors greus en les proves PISA del 2025, errors de mètode i de falta de transmissió d'informació del Consell Superior d'Avaluació, que era l'òrgan alertador, que no va comunicar que s'estava excloent el 23,2% d'alumnat i no el 5% permès, ni als seus superiors ni tampoc als centres que feien les proves i que ho haguessin pogut corregir. Els grups acusen Illa d'opacitat i de falta de transparència, de saber dels errors fa més d'un any i d'haver-ho amagat, i han demanat el cessament de Niubó. Mònica Sales és la portaveu de Junts.
3: Quan el departament va saber que havia exclòs el 23,2% dels alumnes i que feia un any, que rebia avisos sense que ningú fes res per corregir-los. El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació que era gravíssima, que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
2: Illa, en la seva rèplica, ha defensat la consellera d'Educació, Esther Niubó, i ha assumit ell tota la responsabilitat política i s'ha centrat sobretot en el Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne.
1: Gràcies, Mon. Estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest matí que convoca una reunió extraordinària de la taula agrària per abordar la situació complexa del sector vitivinícola i també dels danys derivats de la sequera i de l'augment de costos. La trobada es farà el dilluns vinent a la seu del Departament d'Agricultura de Gran Via a Barcelona. I Renfe apunta a les pluges intenses de la setmana passada i a les vibracions de les obres com a possibles causes del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig d'ahir, que va deixar 3 ferits lleus. Segons l'operador, els més de 100 litres per metre quadrat acumulats a la zona haurien generat humitat a la cambra entre la coberta i el fals sostre de canyís i més de 100 anys fent augmentar així el pes del gruix fins que l'estructura hauria cedit. Renfe retirarà ara tota la coberta i ampliarà el contracte de les obres per tal de reparar

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert, he de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
0: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
3: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida, i s'incorporaran un miler de nous professionals.
0: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
3: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
0: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació del sector.
3: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
0: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla, a Tarragona.
3: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
0: Els esports, al Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Joan Barberà.
5: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París. A l'estadi Johan Cruyff torna a la convocatòria Irene Paredes, mentre segueix sent baixa Aitana Bonmatí.
0: I cop d'ull al temps que ens espera. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments, i al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i sobretot a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus, i a més avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 3 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha reconegut errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i també en la transmissió d'informació dins el Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política al Parlament i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen la dimissió. Mont Carvajal, bon dia.

0: supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
1: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
2: De la seva banda, l'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, com us deia, mitigant el desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
3: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del PP.
4: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
5: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
3: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jèssica Albiach, la líder dels comuns.
6: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
7: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
3: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
2: No deixem encara la política, en aquest cas en l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya. L'objectiu, enfortir els serveis socials entre el 2027 i el 2030 per un import de més de 2.300 milions d'euros. Això és un 66% més que en el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i és per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables, la gestió de persones migrades i de primera acollida i altres programes de protecció social. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia, doncs és un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis i significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals d'aquest àmbit i el pacte modernitzarà els tràmits administratius per a les dues administracions, segons el conseller de Drets Socials. Salvador Illa i Raül Moreno han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i amb la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local i estan presidides per Meritxell Budó i David Pote.
9: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
10: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
8: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar fins als 30 euros l'hora al 2030.
11: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El balanç de víctimes per l'incendi a una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes del foc. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
12: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat

0: El conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
1: 78 persones que es van sentir afectades, aquestes 13 han estat traslladades a 3 hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha 2 que romandran ingressades per veure la seva evolució.
0: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
2: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
0: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
3: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas. Ha estat aquesta matinada a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga, a Peralada. La masia ha patit danys estructurals greus. Empordà Televisió, José Manuel Segade.
4: L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de 3 de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys han estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
3: I hem de passar avui també per Osona. El desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre que 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar els pròxims mesos. El 9FM, Guillem Rico.
5: Prop de les 10 del matí, una comitiva judicial ha arribat als pisos del carrer Òmnium Cultural de Vic per executar el desnonament d'una de les 11 famílies que la plataforma d'afectats per la hipoteca i l'habitatge d'Osona i l'Assemblea per l'Habitatge tenen detectades en situació d'emergència en aquest bloc. Membres de la PA han intentat aturar el desnonament, però en un primer moment no ho han aconseguit. Finalment, al migdia, s'ha confirmat que el llançament quedava suspès. Clara Cusó és de l'Assemblea per l'Habitatge d'Osona i el Lluçanès.
6: Nosaltres demanem que per les famílies que van accedir en els habitatges després de que els comprés l'Agència de l'Habitatge de Catalunya s'ofereixi una solució com a famílies que estan en situació de sensellarisme. Hi ha persones menors, hi ha persones vulnerables i, per tant, aquestes famílies no es poden quedar al carrer. D'altra banda, hi ha famílies que estan en aquests habitatges abans de que l'agència els comprés i, per tant, s'haurien d'acollir al lloguer social que es va negociar amb totes les promocions abans de l'obra social de Caixa, que eren de protecció oficial.
5: Alguns dels casos ja es troben en fase judicial, mentre que d'altres són encara en una etapa inicial després d'haver rebut una primera demanda. També n'hi ha que ja es troben en fase d'execució.
3: Sí que s'ha executat, en canvi, un altre desnonament molt polèmic, en aquest cas a Madrid. Es tracta del de Mari Carmen, una dona de 87 anys, a qui volien apujar el lloguer de 500 euros al mes fins als 1.350.
7: Mari Carmen feia 70 anys que vivia al pis del barri del Retiro. Ha pagat sempre el lloguer, però no podia afrontar la pujada perquè cobra una pensió de 1.350 euros. El desnonament s'ha fet malgrat la pressió veïnal i els intents de l'advocada de la dona d'aconseguir un ajornament. La policia ha esbotzat la porta i ha entrat a l'immoble per la força. Ara l'administració busca una solució habitacional per Mari Carmen.
3: I encara un altre succés de les últimes hores. Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre a l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus, recordem. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix del sostre.
7: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs, el paviment hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
8: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
7: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
3: I encara en relació a la mobilitat, ja està en marxa des d'aquest migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls amb Carina Bellbé. Bon dia, Carina.
9: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
10: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
9: Pel que fa a l'operació tornada diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
11: Notícies en xarxa.
3: Passa un minut d'un quart de tres, entrem en matèria econòmica. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte propi que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
7: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada. 1.063 euros respecte de 1.722. Això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
12: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que fèiem com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? Amb la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
7: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
3: Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, l'AI Summit 2026. Ho fan al marc de la setmana de la IA i per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món.
7: En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de regulació de la IA sobre sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat a la xarxa.
13: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
3: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per denunciar la situació actual del sector que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar els costos de producció. Huawei Lleida Ràdio, Quim Gassó.
14: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
15: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
14: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
3: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Junts permetrà aprovar l'ordenança de civisme de Lleida, que prohibeix el burca i el niqab.
7: Junts es va abstenir en el tràmit en comissió, però ara l'avalaran, després que el govern del PSC hagi acceptat 31 de les 55 esmenes que han presentat. El suport a l'ordenança, però, queda condicionat a l'aprovació d'una moció de Junts perquè la paeria instal·li lavabos i dutxes públiques.
3: Un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats.
7: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
3: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que l'investiga que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
7: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
3: I detinguda la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, investigada per estafa, li atribueixen un frau de més de 2 milions d'euros.
7: La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. L'agència, que feia servir el nom de Mescapo Viatges, va tancar a principis de l'any.
3: És moment per la cultura i hem de passar per Tarragona perquè està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia, com va la cosa?
16: Bon dia, doncs segona ronda ja en marxa, la Diada de Santa Tecla, amb l'ambició i les ganes d'agradar de les colles castelleres el dia de la patrona, la seva ciutat. La jove acaba de posar per segona vegada 9 pisos aquesta diada, acaba de descarregar el 3 de 9 en folre, han obert la Diada als castellers de Sant Pere i Sant Pau, que han fet per primera vegada a la història el 5 i el 2 de 8 en folre de manera conjunta en una mateixa actuació. La jove ha descarregat en primera ronda el 5 de 9 i a la segona, com dèiem, ha aconseguit completar el 3 de 9 en folre, mentre que els xiquets del Serrallo s'han hagut de confirmar encarregar el 3 de 8 d'inici, una estructura que s'ha trencat a la descarregada. Ara seran els següents en actuar, intentaran el 4 de 8. Tanquen les rondes els xiquets de Tarragona, que han sortit de 4 de 8, castell descarregat pels matalassers en una jornada de temperatures altes a la plaça de la Font, en una diada que ha arrencat a 2:15, un pèl de retard i que té 3 rondes, com marca la tradició del 23 de setembre a Tarragona, Dia de Santa Tecla.
3: Gràcies, Teresa Ortega, per ser una retransmissió que està fent Tarragona Ràdio en directe d'aquesta Diada de Santa Tecla. I de Tarragona anem a fins a Barcelona, perquè el Teatre Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre. A Bové Toia, Julio Manrique recupera una obra estrenada a la temporada alta de l'any 2020 i l'adapta al present per llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
17: Bon dia. Bové Toia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada la temporada alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'Espai Lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura. Bové Toia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
3: I és moment per als esports. I per en Joan Bàrbara. Bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
18: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París, a l'estadi Johan Cruyff. El tècnic Pere Romeu ha hagut de reconstruir part de l'equip amb noves incorporacions i protagonisme per a les joves després de la marxa d'Alexia Putellas i Mapi León, però assegura que té un equip molt competitiu. Per avui, torna a la convocatòria Irene Paredes, Aitana Bonmatí segueix sent baixa. Escoltem Pere Romeu.
19: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
18: A la primera federació de futbol també aquesta nit la Unió Esportiva Sant Andreu rep el Real Madrid Castella a Can Dragó. És un partit corresponent a la quarta jornada. El camp estarà ple de gom a gom. Carlos Blanco, jugador del Sant Andreu.
20: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquests anys doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa o sigui a la Cisala, i bueno, doncs, l'afició un partit més està al costat de l'equip i doncs agrair a tothom que vingui demà i que no hi he pogut venir, doncs que tenim bé, estigui amb l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
18: I a la mateixa categoria, el Club Esportiu Europa va presentar ahir a la tarda, va presentar oficialment Luis Blanco com a entrenador del primer equip masculí.
21: Al final l'has de creure, no? I jo crec que aquesta plantilla té molt marge de millora. Crec que és competitiva, ho ha demostrat a les primeres jornades, han sigut competitius i que bé, que amb aquesta energia nova, amb el treball del dia a dia, amb el convenciment que jo com a entrenador has de transmetre als jugadors, jo crec que podem fer feina.
18: I hem de destacar en plena poliesportiva que l'Espart, Girona i el Cadí la Seu disputen a Reus. Avui la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. El partit es disputa a 8:45 del vespre i serà el darrer duel del conjunt gironí abans de la prèvia de l'Eurolliga de la setmana vinent. Abans d'aquesta final de la Lliga Catalana Femenina, la final de la Lliga Catalana Challenge, a les 6 de la tarda el Joventut Badalona s'enfronta al Lima Horta. I avui hi ha jornada de la Lliga Catalana Femenina d'hoquei sobre patins.
3: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Són gairebé 2:45, això vol dir que nosaltres hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més notícies. Fins ara.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició demana que dimiteixi.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i és responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
1: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol. És dimecres 23 de setembre de 2026 i tenim més titulars. Pacte entre la Generalitat i els municipis per enfortir els serveis socials fins al 2030. Sònia Kerr.
3: Es destinaran 2.300 milions d'euros a finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. S'hi incorporaran un miler de nous professionals.
1: Un mort i 13 ferits a l'incendi d'una residència d'Ametlla del Vallès aquesta passada nit.
3: El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. El director general de la fundació que gestiona la residència, Ramon Ramells, explica com s'ha actuat en detectar-se les flames.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès.
1: Unió de Pagesos tornarà a portar els tractors a Barcelona el 14 d'octubre en protesta per la situació que viu el sector.
3: Que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció.
1: En cultura està en marxa la Diada Castellera de Santa Tecla a Tarragona.
3: Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars tancaran l'exhibició com és tradicional.
1: Els esports, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina, Joan Barberà.
5: Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff. Ha tornat a la convocatòria. Irene Paredes segueix sent baixa. Aitana, bon matí.
1: I fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ja som a la tardor, però ningú ho diria, i és que la temperatura està sent molt més alta del que toca una altra vegada en aquests moments. I al llarg d'aquesta tarda estarem parlant de moltes màximes, moltes temperatures, que passaran dels 30 graus. On més calor farà serà cap a la Ribera d'Ebre i sobretot a les comarques de Lleida, cap a la plana de Lleida. Aquí arribarem als 32, 33 graus, però gran part de la costa del prelitoral de 26 a 31 graus. I a més avui amb una mica més d'humitat, per tant, se sent un palet més de xafogó. De núvols ben poquets. Alguns es passejaven aquest matí per les Terres de l'Ebre, després s'han anat desfeint aquesta tarda el cel gairebé ras del tot i amb vent feble, per tant, bones condicions marítimes. Pel que fa al dijous, una altra vegada despertarem amb fresca, per tant, això sí que és una mica més habitual, temperatures com toca, però, en canvi, demà a la tarda, una altra vegada, l'ambient es farà càlid o calorós, més que avui i tot, i demà despertarem amb algunes boires a les planes de l'Empordà i també cap a les Terres de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Francesc Cavila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts a 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix errors greus i inacceptables en l'execució de les proves PISA de l'any passat i així, igualment, volem dir, en la transmissió d'informació dins del Departament d'Educació. Illa ha assumit tota la responsabilitat política i defensa la consellera Esther Niubó, a qui els grups li demanen que dimiteixi. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics, ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
8: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
7: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretària general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat als grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
1: L'oposició, de la seva banda, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics aquests errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera Esther Niubó, com us dèiem, i també han titllat de desgavell en les proves PISA, de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell, bon dia.
9: Bon dia. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales, de Junts, i Alejandro Fernández, del PP.
10: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
11: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban, pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
9: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jéssica Albiach, la líder dels comuns.
12: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
13: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
9: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
1: No deixem la política, però en aquest cas de l'àmbit social. La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030, tot plegat per un import de més de 2.300 milions d'euros, que és un 66% més que en el contracte programa anterior. Un acord que s'ha materialitzat amb la signatura d'un pacte entre les administracions al Palau de la Generalitat i que servirà per finançar polítiques com l'atenció a domicili de persones vulnerables o la gestió de persones migrades i de primera acollida. Maite Polo, bon dia.
14: Bon dia. És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions que representen el món local estan presidides per David Boté i Meritxell Budó.
15: Crec que aquest acord reforça força algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, l'atenció a la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
16: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
14: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 de ferides. D'aquestes, dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara s'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
17: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins a llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raül Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort i ha explicat l'afectació de les persones.
18: 78 persones que es van sentir afectades, d'aquestes 13 han estat traslladades a tres hospitals, a Granollers, Mollet i Sant Celoni. D'aquestes 13 persones que estan en els hospitals, hi ha dos que romandran ingressades per veure la seva evolució.
17: El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
4: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès i s'ha pogut actuar ràpidament.
17: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
1: Renfe apunta a les pluges i a les vibracions de les obres com a hipòtesis pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat, recordem, 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitats que han fet augmentar el pes del guix del sostre.
3: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs al paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Xavier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrà tancada mentre no sigui segura.
19: La estación va a mantenerse cerrada y vamos a quitar absolutamente toda la cubierta porque no queremos que pase algo de las mismas características. Vamos a hacer una ampliación del contrato para que se pueda subsanar toda la cubierta y la estación va a permanecer cerrada hasta que haya el mínimo de seguridad.
3: Domènech també ha apuntat a l'efecte de succió que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
1: No deixem la mobilitat, ja que està en marxa des de les 12 del migdia l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà, sortint de l'àrea metropolitana, uns 580.000 vehicles. Per tal d'evitar retencions i accidents, es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es despleguen 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Més detalls, Carina Bellbé, bon dia.
20: Bon dia. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
21: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident de quedar ferit greu o un accident mortal s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
20: Pel que fa a l'operació tornada de vehicles a partir de les 12 del migdia.
1: A Viladecans, al Baix Llobregat, la línia de bus B-B3 de Viladecans començarà a funcionar demà mateix. Connectarà zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i amb altres sectors econòmics. Una nova línia que oferirà més freqüència de pas als caps de setmana i també estrena serveis els diumenges i els festius. ETB, Paula Marco.
22: Viladecans estrena aquest dijous una nova línia de bus urbà, la B-B3, que connectarà el nou barri de Llevant i altres zones del nord de la ciutat amb l'estació de Renfe i els diferents sectors econòmics del municipi. La nova línia comptarà amb 22 parades, 11 de les quals de nova creació, i també facilitarà la connexió amb altres línies metropolitanes i transports com el metro, el tramvia o el tren. L'alcaldessa Olga Morales ha valorat molt positivament aquesta ampliació del servei.
23: Que ens connectarà el barri de Llevant amb el barri del Marratès i també amb Can Alemany, una línia molt necessària per connectar aquest nou barri amb el barri nord de Viladecans i també amb la zona del polígon industrial i l'estació de tren.
22: La posada en marxa de la nova línia anirà acompanyada a partir d'aquest cap de setmana d'un reforç del servei de les línies B-B1 i B-B2, que tindran més freqüència els dissabtes i estrenaran servei també els diumenges i festius, passant cada hora i en els trams compartits cada mitja hora.
0: Notícies en xarxa.
1: Entrem en matèria econòmica, són gairebé 3:45. Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social.
3: A finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals davant dels 1.500 dels que depenien del règim general. Si només ens fixem en la prestació de jubilació, la diferència encara és més elevada, 1.063 euros respecte dels 1.720. I això cal afegir que els autònoms arriben més tard a la jubilació, 66 anys i mig contra els 65 de la resta de treballadors. El ponent de l'informe, Albert Ferrer, ha explicat que per tendir a la igualtat cal prendre mesures.
2: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Però són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tresoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu amb l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
3: A banda d'això, l'informe del Sestex revela que 4 de cada 5 autònoms treballen en el sector serveis i que cada vegada hi ha més autònoms estrangers. Ara en són el 15%, 2 de cada 3 extracomunitaris.
1: Els camps gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i a l'aeroport Girona-Costa Brava. Asseguren estar preparats per afrontar els temporals d'aquesta tardor, a més a més.
3: En el Congrés Anual del Sector celebrat avui també s'ha presentat un estudi que recull que 9 de cada 10 campistes repetirien estada i que de mitjana diàriament es gasten entre 54 i 60 euros.
1: Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
5: El president de l'Associació de Càmpings de Girona, Miquel Gotanegre, ha reclamat millores urgents en les infraestructures i la mobilitat de les comarques gironines. Concretament, ha demanat optimitzar les connexions entre les estacions de l'alta velocitat a Girona i Figueres, l'aeroport de Girona a Costa Brava i els principals punts d'atracció turística de la zona, com l'Estartit o Cadaqués. Gotanegre considera prioritari redactar un nou pla de mobilitat per facilitar els desplaçaments dels turistes i oferir alternatives de transport combinat.
6: Hem de millorar les comunicacions entre aquests grans hubs, no? Entre l'aeroport de Girona i el territori i entre les estacions i el territori. Això és urgent que Girona faci un nou pla de mobilitat que tinc entès que s'està treballant, però hi ha però hem de posar l'accelerador.
5: En la mateixa línia, Gotanegre ha defensat la necessitat d'anar de la mà dels municipis en un sector cada vegada més desestacionalitzat.
1: Unió de Pagesos convoca pel 14 d'octubre una nova protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
3: El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor, volíem dir, per compensar l'augment dels costos de producció.
1: UAU Lleida Ràdio, Quim Gassó.
8: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
24: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
8: Serrat ha reivindicat que la pagesia ha de ser considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència, amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor, per tal de compensar l'augment de costos de producció.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les Terres de l'Ebre. Allà l'Aldea, Deltebre i la Ràpita posaran a prova un sistema per perfeccionar les alertes i la resposta a episodis meteorològics extrems.
3: La implantació se centrarà especialment en el risc d'inundacions per episodis fluvials o pluges intenses, però tindrà també un plantejament integral amb ventades o incendis.
1: 21 Ebre, Joaquim Domingo.
7: Es tracta d'Argos City, desenvolupat per l'empresa Heights, responsable del sistema Argos, amb què treballa al CECAT. L'eina permetrà desplegar i perfeccionar el DuproSIM de cada municipi. Sobre l'eina ens l'explica en Xavier Royo, alcalde de l'Aldea, i Lluís Soler, alcalde de Deltebre.
10: Cada vegada hem de tindre més serveis per a la ciutadania i més serveis per a l'Ajuntament per a poder estar més segurs en els episodis estos que tenim de pluja, perquè entenem que això ens donarà una capacitat als ajuntaments de maniobra per poder decidir en tots aquells moments i sempre activant el pla d'emergència municipal què poder fer al municipi perquè la ciutadania, en aquest cas, pugui patir o tindre les conseqüències, les menys conseqüències possibles.
11: Una previsió molt més acurada, no dades només, sinó previsió també de llocs concrets, és a dir, no és un tema de tindre una alerta del que pot ser, sinó de tindre la previsió més fidedigna en l'evolució concreta als llocs, no? Als indrets, a la localització que pot acabar sent.
7: Un projecte que arrenca ara amb una prova pilot d'un any, durant la qual s'integraran les dades i s'ajustaran als protocols d'actuació.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Un treballador del Partit Popular admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar aquest matí al Congrés dels Diputats.
3: Es tracta d'un assessor de premsa a qui una diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. Més tard, la policia ha desallotjat una cuina, un menjador i tres lavabos per la presència d'aquest gas tòxic.
1: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita.
3: L'expresident espanyol demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
1: És moment per la cultura. Volem saber com avança la Diada Castellera de Santa Tecla, que se celebra a Tarragona. Les quatre colles de la ciutat es donen cita a la plaça de la Font en una jornada en què s'esperen les millors construccions. Els pilars, com sempre, tancaran l'exhibició. Tarragona Ràdio, Tere Ortega, bon dia.
12: Bon dia. Ha superat l'equador de la Diada en aquest calorós dia de Santa Tecla. Tercera ronda finalitzada amb construccions de 8 i 9 pisos que ja s'han vist a la plaça de la Font. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau han fet per primera vegada en una mateixa actuació el 5 i el 2 de 8 en folre. La jove ha completat el 5 de 9 i el 3 de 9 en folre. Els xiquets del Serrallo han fet història i han descarregat per primera vegada a la plaça de la Font un castell de 8. Ha estat el 4 de 8 després de deixar només encarregat el 3 de 8 a la primera ronda. Els xiquets de Tarragona han descarregat el 4 de 9 d'entrada i ara són els que tanquen les rondes. Han aconseguit carregar, coronar el 3 de 9, tot i que la construcció ha caigut quan el descarregaven. De moment, més d'una hora superada a la Diada Castellera, de màxima ambició per les quatre castelleres de la ciutat. És Santa Tecla.
1: Gràcies, des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega i bon Santa Tecla. I de Tarragona a Barcelona, el Lliure ens porta a una de les illes més remotes de la Terra per parlar de l'amistat, la lleialtat i també l'amor al teatre. A Bovetoia, Julio Manrique recupera una obra estrenada al Temporada Alta de l'any passat, de l'any 2020, volem dir. L'adapta al present, per tal de llançar un missatge d'esperança en el futur. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Bovetoia és una obra creada a quatre mans en plena pandèmia per Julio Manrique, Cristina Genevat, Sergi Pompermayer i Ivan Benet. Estrenada al Temporada Alta d'aquell any, en el context pandèmic, la distopia d'un grup d'amics que viatgen a una illa remota de l'Àrtic reivindicava la necessitat del teatre. Sis anys després, el text arriba a l'Espai Lliure lleugerament reescrit per adaptar-lo a les actuals circumstàncies de crisi política i social amb una extrema dreta en auge. Amb la força de l'autoficció, com explica Ivan Benet, l'obra teatral parla de tornar a apostar per la comunitat i de la importància de preservar la cultura.
25: En la història, els personatges que interpretem, jugant una mica, fent una picada d'ullet al món de l'autoficció, del fals documental, som nosaltres mateixos. Som personatges distorsionats una mica per la ficció, per la realitat i la mentida. Som nosaltres amb el pas del temps, hem passat uns anys en un context diferent.
13: Bovetoia s'estrena l'1 d'octubre i es representarà fins al 25 del mateix mes.
1: I és moment per als esports. Transporta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça comença avui la defensa de la Champions femenina.
26: Bon dia, Marta. Les blaugranes debuten a les 9 de la nit a la fase Lliga contra el París, el partit a l'estadi
4: Johan Cruyff torna a la convocatòria. Irene Paredes segueix sent baixa. Aitana, bon matí, escoltem el tècnic del conjunt blaugrana, Pere Romeu.
9: Fa dues temporades la vam perdre contra l'Arsenal, la temporada passada la vam guanyar contra Lió, i aquesta temporada és una nova temporada per demostrar que aquí les coses s'estan fent bé. Seguim tenint les millors jugadores del món, hem incorporat bé aquest mercat d'estiu, seguim tenint un equip super, super competitiu, hi ha moltíssima unió dintre del vestuari, hi ha unió amb junta directiva, hi ha unió amb direcció esportiva, anem tots totalment alineats, i tot el que s'ha fet fins ara està molt bé, però jo ja m'he oblidat, així que ens anem a centrar en aquesta temporada i centrar-nos en el que ens ve.
4: Avui també hi ha partit a la Primera Federació de Futbol. La Unió Esportiva Sant Andreu rep la visita del Real Madrid Castell al partit a Can Dragó. Escoltem Carlos Blanco, protagonista, jugador del conjunt quadribarrat.
14: Sí, bueno, ja sabem ja d'aquests anys, doncs, que l'afició sempre està al costat de l'equip, sigui on sigui, sigui a Can Dragó, sigui al camp del Reus l'any passat, sigui al camp del Terrassa, o sigui a Nassi Sala, i bueno, doncs, l'afició en un partit més està al costat de l'equip, i doncs agrair a tothom que vingui demà, i que no hi he pogut venir, doncs que també estigui en l'equip i que demà tothom se'n vagi orgullós de l'equip.
4: I en bàsquet avui es disputa a Reus, a la capital del Baix Camp, la final de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet. S'enfronten l'Espart Uni Girona i el Cadí La Seu. Girona FM, Pau Villafañe.
15: A dos quarts de nou del vespre, les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgac i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
16: Bueno, como siempre con la SEU, difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido. Evidentemente, seguramente Pepe no tenga el equipo como le gustaría en el momento y nosotros tampoco, ¿no?
15: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense arribar al confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
4: I n'estarem pendents. Gràcies, Pau Villafañe, des de Girona FM. I a les 6, abans d'aquest duel de la Lliga Catalana Femenina entre l'Espart Uni Girona i el Cadí La Seu, es disputarà la final de la Lliga Challenge entre el Joventut Badalona i el Lima Horta.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Salvador Illa reconeix errors greus inacceptables, ha dit, en el fiasco de les proves PISA. El president de la Generalitat ha comparegut a petició pròpia al Parlament i ha assumit tota la responsabilitat política del cas. Ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi.
2: No ha estat un problema del sistema educatiu català. Ha estat un error inacceptable de l'administració d'aquestes proves i la responsabilitat del meu govern. Ho he explicat en detall. He fet un detall de les dates. He dit com ho hem corregit, quines informacions reservades hem fet. Hi ha un procés disciplinari obert i de tenir cura al respecte, però arribarem fins al final.
1: La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència, diuen, i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament, recordem-ho, a finals de juliol. I en marxa l'operació sortida pel pont de la Mercè. S'espera que entre avui i demà surtin de l'àrea metropolitana 580.000 vehicles. Per evitar retencions i accidents es prohibirà la circulació de camions a l'AP7 i es desplegaran 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre, per tant, atenció, i demà de les 10 a les 2 del migdia. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
3: Operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
1: I Renfe apunta que les pluges i les vibracions de les obres són la hipòtesi pel despreniment del sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix, tot plegat sumat a les vibracions del pas dels trens i de les obres. I un treballador del PP admet que ha activat l'esprai de gas pebre que ha obligat a desallotjar avui al Congrés dels Diputats. Es tracta d'un assessor de premsa que la diputada popular havia demanat que rentés el dispositiu després d'haver-lo exhibit a l'hemicicle. De fet, aquest gest ha fet que la presidenta de la cambra expulsés aquesta diputada. I darrer punt, José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei d'Aràbia Saudita. L'expresident demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació amb la monarquia.
4: Comença l'Hora Maresme.
0: Hora Maresme, un programa quilòmetre zero a la teva ràdio local amb el suport de la xarxa.
4: Bona tarda, comença l'Hora Maresme, l'espai de les emissores locals per explicar-vos tot el que passa a la comarca. Avui, dimecres 23 de setembre, ja podem dir oficialment que som a la tardor i encara que per la temperatura no ho sembli, el calendari ja ha fet el canvi d'estació i els canvis d'estació tenen alguna cosa especial. Canvia la llum, els dies es van fer més curts, recuperem jaquetes que feia mesos que no tocàvem i gairebé sense adonar-nos-en també canviem les nostres rutines. Per alguns la tardor és sinònim de tornar a la normalitat després de l'estiu, per altres és l'època de l'any perfecta. Menys calor, més plans de casa, passejades pel bosc, castanyes, bolets, i també hi ha qui nota el contrari, menys hores de llum, més mandra i també aquella sensació que l'estiu ha passat sovint massa ràpid. Per això avui a l'Hora Maresme volem parlar precisament dels canvis d'estació, de com ens afecten, de si realment canvien el nostre estat d'ànim i de totes aquelles petites coses que ens indiquen que la tardor ja és aquí.
0: Hora Maresme, una hora de ràdio per explicar-te tot

0: que és veritat que l'impacte varia molt d'una persona a una altra. O sigui, psicològicament el nostre organisme funciona amb ritmes circadians que estan molt relacionats amb la llum ambiental, i quan canvia la quantitat d'hores de llum, especialment a la tardor i a l'hivern, poden modificar-se alguns processos que estan relacionats amb el son i la regulació de l'estat d'ànim.
1: I quins consells ens pots donar per afrontar aquest canvi de la millor manera possible?
0: Bueno, com l'impacte que hi hauria, no? Com a, així com negatiu, no? Diguéssim, són els canvis de l'energia i la motivació, estat d'ànim més baix, alteracions del son, més necessitat de recolliment. Hauríem de fer una mica, pues buscar una mica el contrari, no? Minimitzar l'impacte psicològic del canvi estacional. Jo crec que la clau no és evitar-ho, perquè forma part del nostre funcionament biològic, no? I ajuda el cos i la ment a adaptar-se de manera progressiva. Llavors, el que hem de buscar és l'adaptació, no? No que hi hagi una resistència. Com podem fer-ho? Pues, per exemple, tips així que poden ajudar una mica, prioritzar la llum natural, no? La llum és el principal regulador dels ritmes circadians. Pues, per exemple, podem sortir a l'exterior, pues, cada matí, a la mesura de lo possible, no. Òbviament, encara que només siguin 15 o 30 minutets, passejar o fer exercici a l'aire lliure, mantenir els espais de treball, pues, que siguin ben il·luminats. Què més? Podem fer, pues, per exemple, mantenir rutines que siguin estables, no? Quan disminueixen les hores de llum, el cervell, diguéssim, que agraeix tenir referències temporals que siguin predictibles. Llavors, doncs, per exemple, podem anar a dormir i llevar-nos a hores que siguin semblants, mantenir hores, horaris regulars d'àpat, evitar canvis bruscos de rutines cap de setmana, no? Hem de pensar que les rutines generen sensació de control i estabilitat emocional. Una altra cosa que ajuda també seria continuar actius. És a dir, encara que vingui menys de gust, doncs a la tardor i a l'hivern és habitual tenir menys energia i tenir aquesta tendència al recolliment, no? Doncs jo penso que aquí hem de distingir entre l'escoltar el cos, escoltar el nostre cos i deixar-nos portar per la inèrcia. Doncs, per exemple, doncs, continuar amb aquella activitat física, no? Que sigui regular, mantenir aficions gratificants i continuar amb les activitats socials. I bueno, penso que també cuidar especialment les relacions socials. Hi ha aquest aïllament que és un factor de risc, no? Per a la tristesa i la desmotivació. Llavors, continuar, no? Amb aquesta rutina que hem estat fent durant l'estiu. Aquestes serien uns consells.
1: D'acord, i relacionat amb aquest factor de risc de mantenir les relacions socials, també et volia preguntar com podem diferenciar si el que tenim és simplement una mandra o tristesa estacional passatgera, o si realment estem derivant en una depressió o un trastorn més seriós.
0: Aquesta pregunta és molt important perquè sovint hi ha aquesta tendència de posar-nos etiquetes, no? De mandrosos, que en realitat que hi ha factors biològics emocionals que ens estan afectant, no? O sigui, primer, jo penso que cal dir que la mandra, en sentit estricte, tampoc és un concepte clínic, no? Moltes vegades el que anomenem mandra és cansament, desmotivació, estrès acumulat, la manca de son, aquest baix estat d'ànim o una dificultat per mobilitzar recursos, no? Jo penso que el senyal que probablement és una adaptació normal al canvi estacional, penso que és que tu notes menys energia durant uns dies o poques setmanes, que et costa una mica més començar activitats, però quan les fas les acabes gaudint, no? Mantens les teves responsabilitats habituals. Penso, per fer aquesta diferència de quan pot haver-hi una afectació més clínica, no? És quan hi ha un cansament que és més persistent, no? És com que es manté en el temps. Que tens menys interès per activitats que abans t'agradaven i ara com que les deixes de fer, no? Comencem a evitar, no? Evitar aquelles activitats. Llavors, clar, la persona prefereix aïllar-se, no? Socialment. Notes més irritabilitat, tristesa, et costa concentrar-te, totes que serien d'una mica d'alerta, no? Aquí sí que hi hauria potser una alerta, són senyals d'alerta, o sigui,

0: quan ja comencen a durar més de dues setmanes, comencen a interferir en la teva feina, en les teves relacions, a la vida quotidiana, nosaltres diem que és una afectació funcional, no? O sigui, tot el que no et permet fer una vida normal. No, llavors aquí sí que hi hauria un problema que seria més seriós.
1: D'acord, doncs estem pendents d'aquests senyals d'alarma i res, que vagi molt bé el canvi d'estació a tothom i mantenir doncs els consells que has dit abans de mantenir rutines i la vida social. Moltes gràcies per acostar-nos al teu coneixement a la ràdio, Sònia.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Seguim parlant del canvi d'estació, concretament també de l'arribada de la tardor, i ens fixem en el cas concret d'en Lluís Ejarque, que arrossega un símptoma respiratori des de fa anys que el fa dormir connectat a una màquina per no patir apnees. I ell nota molt els canvis quan passem d'una estació a una altra. Dani, ja tenim amb nosaltres el convidat.
3: Doncs sí, hola Lluís, bona tarda, què tal, com estem?
4: Hola Dani, bona tarda.
3: Què tal? Ja ho has començat a notar o t'estàs, diguéssim, mentalitzant?
4: Bueno, això, com que són tants anys, al final ja no et mentalitzes. Ja arriba, no et dones compte i avui, sí, avui ja ho he notat. Porto des de les 4 de la matinada despert i ja no he pogut dormir més.
3: El cos, diguéssim, avisa uns dies abans, o és a dir, es predisposa uns dies abans, ja tens algunes sensacions uns dies abans o arriba de cop?
4: No, això arriba, tu dius què passa, no? Que em costa més dormir o que em desvello més vegades, o sigui, t'arriba i dura pues, una o dues setmanes tranquil·lament, almenys en el meu cas, però no t'avisa, vull dir, ve quan ve i doncs, normalment ve doncs, els canvis d'estacions, especialment primavera i ara, quan entra la tardor. Són les dues estacions que, en el meu cas, m'afecten més.
3: Tu dorms connectat a una màquina per una qüestió de tenir un bon son, un son de qualitat, i per no fer apnees i perquè, diguéssim, que el cor no pateixi i per evitar risc d'infart per aquesta qüestió. En aquest sentit, diguéssim, aquestes dues setmanes que ara d'aclimatació, per dir-ho d'alguna manera, és la paraula que m'ha vingut, et mentalitzes que a les 4, normalment a les 4 et despertaràs i ja no podràs dormir, és això?
4: Sí, sí, és correcte. A veure, la aquí pues, fa que t'evitin les apnees i d'això pues, és sagrada la màquina. I, bueno, sí, doncs clar, doncs aquests dies, doncs quan em desvello, doncs conciliar el son és complicat o gairebé impossible.
3: I, diguéssim, això amb els anys es va accentuant o sempre és el mateix o va disminuint o depèn de l'any?
4: En el meu cas, al principi, clar, com que no dormia en màquina, era molt més difícil suportar-ho. I suposo que la còpia de la que passen anys, evidentment el cos és com que per desgràcia s'acostuma i quan t'arriba pues, t'ho agafes ja d'una altra manera i tal. No és que millori o empitjori, senzillament és que passen els dies i com que ja ho saps, com que ja portes anys arrossegant-ho, doncs ja pues, ho assumeixes, pues bé, no te queda una altra que assumir-ho i ja està, vull dir, és així.
3: Jo només tinc al·lèrgia a la mala gent, per exemple, no? Diguéssim, ho dic per la primavera, perquè els que són al·lèrgics a la primavera ho passen fatal, em podien dir, no? I jo no sóc al·lèrgic sí. A res, no? En aquest sentit, el canvi, diguéssim, d'estació més brusc que notes i més fotut que notes és la primavera per tots els seus factors ambientals o no, pregunto?
4: Sí, el tinc de problemes respiratoris, doncs la primavera s'accentua pel tema del pol·len, pel tema de la pols, pel tema
3: de tots.
4: Exacte, sí. És la primavera, és el pitjor canvi estacional, suposo que per la majoria de la gent, però en el meu cas en particular és quan més ho noto, perquè s'accentuen aquests efectes de pols, pol·len, etc. Tot el que és la... el que et provoca aquestes al·lèrgies.
3: I què es fa quan un és conscient que sí o sí a les 4 del matí ja no podrà conciliar el son. Què es fa?
4: Aquesta és una molt bona pregunta. És què fa? Doncs, a veure, jo, si la gent m'escolta, aconsellaria la relaxació progressiva muscular de Jacobson, que és un mètode que és de fer uns exercicis d'estirament musculars del cos que dura 20 minuts. Només s'han de posar Jacobson, relaxació muscular, i és una cosa que ajuda a relaxar el cos. Llavors fa que el cos se relaxi i almenys no dorms, però no t'altera els nervis ni d'això. És important aquesta paraula, Jacobson. Això és una cosa que ajuda molt a la gent que té problemes.
3: A l'enciclopèdia d'avui en dia, que és el YouTube, podem trobar aquest mètode Jacobson explicat, Lluís?
4: Sí, hi ha molts, i jo recomano un psicòleg que es diu David Díaz, i poseu relaxació progressiva muscular de Jacobson, el David Díaz, que té una veu molt agradable, t'explica 2 minuts una miqueta per sobre i després comences a fer exercicis. Ho has de fer sentat al sofà, ho pots fer estirat al llit, ho pots fer-ho sentat, ho pots fer-ho, ja et dic, dura, no arriba als 20 minuts i és una cosa que elimina els medicaments, per tant és una, i és la millor eina de treball i la fan servir molts psicòlegs i molts professionals per aquest tema, no? Per relaxar la musculatura, cas que tensionis o despertis i et posis nerviós. Jacobson.
3: Acabo, Lluís. Per tant, per acabar, a les 4, més o menys et desvelles i toca Jacobson, no? És el mètode, diguéssim.
4: Sí, moltes vegades. Sí, si estic nerviós, sí. Allò que dius, ostres, comences a bellugar-te, doncs mira, escolta'm, fes la relaxació que saps que t'acalma. Que no, doncs bueno, doncs me quedo al llit perquè la màquina doncs té que fer una lectura de 6 hores com a mínim. Clar, si et portes 4, te'n falten 2 i et quedes, no? Però bueno, no és... Però és una eina que la faig servir molt. Vull dir, no fa falta estar malament per fer-la servir. Pots estar bé i provar-ho i notareu una relaxació molt agradable.
3: D'acord, Lluís, gràcies per explicar-nos la teva experiència, que evidentment t'acompanya i evidentment s'han de portar aquestes coses encara que siguin molt fatigoses i engorroses. Gràcies i fins l'altre. Abraçada forta, amic. Adéu.
4: A vosaltres. Gràcies, Dani.

0: Els refranys populars formen part de la nostra cultura, la nostra llengua, ens amplien la forma en com expressem situacions que ens passen i que ens envolten. Així doncs, aprofitant que avui és el primer dia de tardor, anem a conèixer de la mà del nostre company des de Tordera, en Marc Tresserres, refranys catalans sobre el canvi d'estació. Marc, bona tarda.
1: Hola, Gemma, bona tarda. Sí, el que farem és com tu dius, citar refranys que han existit des de fa dècades, què signifiquen i si ara realment serveixen, perquè, clar, la situació del clima actual, que ja sabem que amb el canvi climàtic, doncs, està fent que canviï, no? I ara els mesos tots són més extrems i passen coses que temps enrere abans no passaven.
0: Això vol dir que aquests refranys que ens parlaràs a continuació és possible que hagin quedat obsolets, no?, amb el temps?
1: Sí, exacte. Ara ho comprovarem, també. Això sí, ho farem en un format concurs amb els nostres companys, on, evidentment, tu també hi pots participar, i els oients. Jo diré el refrany, i vosaltres m'haureu de dir, d'una forma aproximada, no ha de ser ben bé exacta, què creieu que significa cada refrany. I pels que estiguin a casa, doncs exactament el mateix. Llavors, direm el significat real i, com el que estàvem comentant ara, no?, que tu m'has preguntat, si han quedat obsolets pel clima d'avui dia o no.
0: Molt bé, doncs som-hi.
1: Va, a veure, primer de tot, no sé quins companys tinc per aquí. En Dani, també?
0: Sí, anem a definir una mica qui participa. Dani, qui més
2: jo
0: tenim?
2: Jo soc per aquí, si voleu.
0: Jordi.
1: Hola, Jordi.
0: Gemma, jo mateixa. Qui més? Algú més s'anima?
1: Doncs
0: va,
1: vinga,
0: doncs
1: si
0: ja
1: no...
0: està.
1: Exacte, vinga, fem amb aquests tres. Va,
0: som
1: endavant,
0: tres,
1: som-hi.
0: I tu dius els refranys. Som-hi.
1: A la tardor, ni fred... ni calor. Gemma, què creus que significa?
3: Bueno, sí.
0: Doncs crec que literal el que has dit, que la temperatura és agradable i no hi ha calor extrema ni fred extrem.
1: Vale. Dani?
3: Bueno, jo crec que parlant de canvi climàtic i de la situació actual, la tardor no existeix, només ho anem amb les fulles dels arbres i passem de l'estiu a l'hivern directament. Val?
1: Val. I Jordi?
2: Això seria el resum, no?, l'actualització, diguéssim, del
3: totalment,
2: que passa ara, no?
3: Totalment, però... sí.
0: Un dubte, Marc. Hem de dir si creiem que han quedat obsolets?
3: Aquest per mi és obsolet.
0: O hem de dir què significa? Perquè, clar...
1: Sí, el que jo havia comentat és simplement què creieu que significa.
0: Ah, ja vale, vale, vale.
1: Si estava obsolet o no. Però no passa res, ho podeu dir si ho creieu també, i donar el vostre punt de vista.
3: Aquest ja grinyola, aquest ja grinyola, fora.
1: Estic d'acord, mira, amb tots vosaltres. Heu encertat la definició, és un temps moderat i suau durant els canvis d'estació. En canvi, ara, però, sí que és veritat que, com deia en Dani, cada vegada hi ha temperatures anormalment altes per l'època. Llavors, ara, home, estem a mitjans de setembre i, per exemple, estàvem a 30 graus aquests últims dies i la setmana passada, també.
3: Jo aquí tinc l'aire condicionat encès, Ara mateix vaig amb màniga curta. Vale.
1: Sí, sí, evidentment. Va, un altre. El fred de setembre mata l'eruga. Gemma, què creus que significa?
0: Doncs mira, sense fer trampes i pensant en el meu cervell, és a dir, no mirant el guió... Crec que significa que el setembre refresca de cop i volta i ens enganxa de forma, doncs, desprevinguda.
1: Vale, Dani.
3: Que totes les cuques i bitxos i tal i qual que hi ha a l'estiu per la calor es moren. I ja no creu que aquests dies estan molt pesades les mosques perquè saben que van a morir.
1: Jordi.
2: Jo crec que, vaja, no sé quina és la temporada de l'eruga, també t'ho diria, no sóc un apassionat dels animals en aquest cas, però vaig una miqueta com la Gemma i en Dani, no?, que en aquest cas les primeres glaçades, el primer fred, el que fa és matar aquest tipus d'animals.
1: Exacte, doncs heu encertat, les primeres baixades de temperatura de la tardor ajuden a eliminar les plagues i en aquest cas insectes com les erugues, que a l'estiu sobresurten molt a tot arreu, sobretot en zones boscoses. Llavors, nois, què creieu? Jo considero que no afecta massa ara, perquè com estàvem dient a l'anterior refrany també, les temperatures continuen siguent molt altes i les mosques, les erugues segueixen.
3: No. Les erugues són les perilloses són les dels pins, la processionària, on hi ha pins, surten.
1: Gemma, tu tens mosquits encara per casa?
0: I tant, sí, no, totalment, veus? Totalment, encara fa calor, encara hi ha mosquits. No,
1: vale,
0: ha canviat,
1: doncs,
0: això.
1: Quant de temps tinc per fer-ne algun?
0: Mira, fem un mes, va.
1: Va, som-hi. A veure, un pèl més difícil. Abans de Sant Martí, pa i vi.
0: Uf.
1: Vinga, Gemma.
0: Complicat, Complicat. Abans de Sant Martí, pa i vi. Pot ser perquè hi ha un fet meteorològic, per dir-ho d'alguna manera,
1: vas
0: que
1: bé,
0: és l'estiuet de Sant Martí. Per tant, s'ha d'aprofitar aquest temps, no?, de dir anem a celebrar-ho, perquè després de l'estiuet de Sant Martí ja arribarà el fred de veritat.
1: Va, som-hi. Sí, Dani.
3: Això, la festa major d'Arenys de Munt, que jo he viscut diverses vegades, i sí, quan hi ha Sant Martí fa bon temps, però després la temperatura cau en picat. Per tant, vol dir que potser són les últimes celebracions que pots fer una mica al carrer, saps allò?
1: D'acord, i Jordi?
2: Sí, de fet, jo, el meu pare es diu Martí, sempre n'hem parlat d'això, l'estiuet de Sant Martí és l'11 de novembre.
1: Molt bé.
2: Si
1: sí,
3: senyor,
2: per tant, va una quieta per... Bueno, a mi sempre em deixes l'últim. Marc, clar, jo haig de recollir les opinions d'en Dani i de la Gemma. No puc fer més.
1: Però mira, ho has fet fantàstic, eh? Acabo d'explicar, digues, digues. 11 de novembre...
2: Exacte, sí, 11 de novembre, estiuet de Sant Martí, que és quan es preveu que hi hagi aquest, no, petit respir també de sol o de bona temperatura, segons sí. diu la tradició, no? Uh-huh. Per tant, la cosa va una miqueta per aquí, Marc.
1: Exacte, doncs és exactament el que acabes de dir i encara es pot gaudir. A més, el tema del pa i vi és perquè, evidentment, de l'estiu encara es pot fer una bona collita de certs aliments. I ara el que passa que aquest Sant Martí veurem com arriba. Perquè, clar, aleshores, és veritat que la llum del sol anirà minvant, perquè això amb el canvi d'horari sí que ho tindrem, però, bé, no sé si es podrà conservar, perquè, clar, com estem dient tota l'estona, és que s'està estirant la temperatura agradable o alta i potser arribarem també a Sant Martí dient, va, però és que no hi ha hagut cap canvi.
0: Mm-hmm. Clar, doncs aquesta és la situació. Seguirà fent calor, seguirà,
1: clar,
0: o farà
1: exacte,
0: més calor encara.
1: Sí, sí.
2: Hem de fer un F5, eh, home, en aquestes dites.
3: El canvi d'armari és evident que encara no l'hem fet. No,
1: totalment. I ara el que ha dit en Jordi, clicar el botó d'F5 del teclat per refrescar, perquè, escolta'm, hi ha algunes d'aquestes dites, i en tenia algunes d'altres, que ja veieu que s'estan quedant una mica obsoletes degut a aquest canvi climàtic, Gemma.
0: Doncs totalment, n'haurem de fer de noves, eh? Molt bé.
1: Muntarem Marc. Un dia amb una secció.
0: Perfecte, gràcies, fins ara.
1: Fins ara.
0: Vinga, va, seguim parlant del canvi de temps, del canvi d'estació, i ara us proposem un repte divertit. Podríeu relacionar cada estació de l'any amb una cançó? En Jordi Pratsavalls, de fet, sí que ho ha pogut fer, eh, Jordi?
2: Sí, i tant, Gemma. De fet, des de la redacció hem fet aquest exercici i us puc donar, de fet, diferents opcions, eh? Per exemple, mira, de cara a barraca, comencem amb una cançó que molts hauran recordat aquest matí, tal com presentaves aquest programa. Doncs començaríem amb l'estació de l'estiu, Gemma, que no s'acabi, dels Figaflowers. Molts ho hem pensat aquest matí quan ens han dit a les notícies que això, que començàvem la tardor, eh? I que la cosa no aniria bé. De totes maneres, per al que fa a l'estiu, hi ha una competició molt exigent, que és el tema de les cançons de l'estiu. I si parlem de cançons de l'estiu, ell n'era el rei. El chiringuito, el chiringuito, el chiringuito. Estem parlant de Georgi Dan, que d'alguna manera també va situar dalt del podi a moltes cançons de l'estiu. Gemma, no sé si alguna has ballada.
0: Sí, segur que sí, eh? Però aquesta, mira, aquesta especialment no l'he ballat. La bomba l'he ballat a l'estiu de petita.
3: La barbacoa era.
2: La barbacoa. Totes eren també cançons fàcils i que permeten coreografies, eh? Per tant, això de la cançó de l'estiu era senzilla. I avui sabem que el nostre company, en Sergi, de Ràdio Calella, doncs és de festa major, però quan vaig proposar el tema en el grup, ell va dir una cançó de cara a l'estiu que vull recordar també. Dedicat, doncs, a la gent de Ràdio Calella de Televisió, aquest Surfing USA amb els Beach Boys, que també recorda molt a l'estiu. Però de l'estiu passem a la tardor. De fet, avui és el primer dia de la tardor. I les cançons són com més melancòliques.

0: aquí per això el que deia és wake me up before, wake me up when September ends, és a dir, desperta'm quan el setembre acabi, eh? Una cançó dels Green Day. Però si encara anem molt més enrere, i si parlem de melanconia, atenció, un dels grans, José Luis Perales.
1: A ti, que sufres cuando me esperas, que miras a las estrellas.
0: Poder no és tan coneguda aquesta cançó d'aquest cantant espanyol, es diu Canción de Otoño. I si busquem una altra cançó que representi la tardor, per mi, va, pugem una miqueta al nivell. Tant una tardor en concret, però sí un mes on comença la tardor, aquest September dels Air With and Fire. I si parlem de primavera, doncs mira... Què tal si escoltem a Laura Pausini?
2: En esta primavera anticipada que aumenta, sí.
0: De fet, primavera anticipada ve a dir allò doncs, que quan arriba el bon temps encara no és primavera, però ja ens podem posar la samarreta de màniga curta i anar una miqueta més fresquets. En tenim una de la primavera, en busquem dos més. Gemma, aquesta va per tu.
3: La primavera trompetera ya llegó.
0: I és que igual que teníem petició musical de Ràdio Calella Televisió, quan vaig dir que feia aquesta secció, la Gemma va dir Primavera Trompetera, no?
4: Sí,
0: aquesta cançó.
4: Sí, sí, que... la relacionava molt amb la primavera i crec que enganxa molt bé, no? Si parlem d'aquesta estació.
0: Cançons de bon rotllo, després de la primavera ve l'estiu, per tant ja comencem a tenir ganes de sortir i de ballar. I una que poder no relacionaríeu tant, però jo em recorda molt a l'estiu, és aquesta dels Beatles.

0: I si anem a l'hivern? Si parlem d'hivern, Gemma, què et ve al cap?
1: Nadales.
0: Mira. Una de les més tradicionals, eh? 25 de desembre, fum, fum, fum. Que, de fet, tothom sap la tornada, però després això del Minyonet, Rosi Bancret, cadascú fa un freestyle cada cop que la canta a casa, eh?
1: Sí, sí, total.
0: Això és l'hivern, però sabies que Shakira també té una cançó dedicada al primer mes de l'any?
2: Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz.
1: Sí, perquè m'encanta.
0: Sí? És una de les teves cançons preferides?
1: M'agrada molt la Shakira i aquesta cançó és molt xula. No és tan famosa, com altres.
0: Però... t'anava a dir, jo és la primera vegada que l'escolto, et soc sincer. Pues aquesta es diu Dia d'Enero, de Shakira. I acabarem aquesta secció amb tot un clàssic que a mi em posa la pell de gallina només escoltar les primeres notes, que també ens porta cap al primer mes de l'any, cap a gener.

0: Òbviament és l'oreja de Van Gogh. Encara, si no recordo malament, poder qui em pots ajudar, Gemma, amb Amaia Montero al capdavant, si no m'equivoco.
1: Sí, sí, sí, vaja... Ara està una mica el tema un embolic, no? Perquè
0: sí?
1: Es van separar, després van fer fora la substituta, em sap greu dir-li així, no? Però no era la principal.
2: La Leire.
0: A la Leire Martínez.
1: Ara, sí, després, sí, sí. Que si la Maia no vol tornar, que ara sí vol, que la Leire diu que no tornarà encara que li demanin. Uf, hi ha un salseo aquí, increïble.
0: Mira, podríem dedicar-hi també una secció. De totes maneres, volia acabar la secció d'avui amb aquest 20 d'enero, que a mi la veritat és de les cançons que més m'agrada de l'oreja de Van Gogh i de les meves preferides, sens dubte.
1: Molt bé, doncs Jordi, increïble, eh? Com la música i cada cançó és capaç de...
2: El 20 d'abril del 90.
0: Així? Ah, això és Celtas Cortos? Sí que és veritat, eh? Sí.
1: Molt bé, doncs això, que cada cançó ens transporta a un canvi d'estació. Nosaltres, va, que anem justets
2: bon
1: de temps.
2: Molt bon
0: curt. Vinga.
1: Felicitats, ens ha encantat, eh? Doncs, nois, nosaltres fem doncs, aquesta petita aturada, però per mirar el temps i per saber doncs, quin temps farà amb en Quim Serra.
3: Hola, bona tarda. Avui la jornada marcada bàsicament per l'estabilitat en aquest primer dia de tardor, en el qual hem tingut màximes que en alguns punts de l'interior de la comarca han fregat els 30 graus. D'entrada s'espera que de cara a demà tot continuï igual, amb sol, vents fluixos al matí, lleugerament moderats a la tarda de Garbí, del sud-oest, i situació marítima que vindrà marcada bàsicament pel marejol, demà amb petites àrees de maró a la tarda. Divendres tornarem a tenir bonança i el primer cap de setmana de la tardor estarà marcat per la tranquil·litat, tot i que hi haurà més núvols, especialment de cara a diumenge, uns núvols que no deixaran precipitacions.
4: La ràdio sona diferent al Maresme. Estàs escoltant Hora Maresme.
1: Vinga, som-hi, ja sabrem quin temps farà i ara doncs anem a fixar-nos en què passa i en què es diu a les xarxes socials de la mà de la Laura Espanyol des de Malgrat. Laura, comencem com sempre destacant alguna cosa al Maresme.
5: Sí, doncs mira, al Maresme l'Ajuntament de Mataró ha decidit retornar els 1.733 euros de multa que va imposar a un veí per haver arreglat pel seu compte desperfectes de la via pública. Aquesta és la resposta al recurs que va presentar doncs, aquest veí de Mataró. En concret, l'home va reparar algunes rajoles i un banc que s'havien fet malbé i també va plantar 5 arbres en un carrer de la localitat després d'haver demanat a l'Ajuntament que ho fes. Ara el consistori, que assegura que es tractava d'una sanció dissuasiva per evitar crear un precedent i que es facin actuacions per compte propi a l'espai públic, diu que li tornarà els diners. L'import que li van imposar...
1: Molt bé, doncs... Ai, perdona. No, disculpa, no celebrem, no?, que li hagin retornat aquests diners que a sobre, que dedica temps, esforços i energia a arreglar el carrer, que el multin, doncs és una mica...
5: No, i a sobre no... que ell havia demanat que es fes això.
1: Clar, clar, clar, i al final va tirar pel dret i ho va fer ell mateix. En el món, què passa al món?
5: Bé, ens quedem a Catalunya, perquè Eucas Grasses ha posat a la venda noves entrades per als concerts a l'Estadi Olímpic i els organitzadors han indicat que les entrades s'han alliberat després de saber-se la confirmació definitiva de l'escenari. Les quatre actuacions dels concerts estan programades per als dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre.
1: Molt bé, doncs ens haurem d'afanyar a comprar les entrades, perquè ja sabeu que quan es venen entrades sembla que hi hagi un apocalipsi i doncs costa molt comprar-ne. El tema curiós, Laura, quin és?
5: Que han trobat petjades fossilitzades d'un èquid de fa 30 milions d'anys al castell de Cervera. Una intervenció arqueològica ha permès trobar-hi 8 petjades fossilitzades d'un animal que va viure al municipi fa 30 milions d'anys, un avantpassat dels cavalls i els ases. Es tracta d'una descoberta del mes de juliol que s'havia guardat en secret fins ara.
1: Molt bé, per tant, ho he buscat ara mateix a internet, és com un cavall, no? Bàsicament.
5: Sí, un cavall però més petitó, pel que he vist.
1: El rebesavi del cavall, no?
5: Exacte.
1: Molt bé, doncs Laura, gràcies i ara anem a conèixer la pregunta del dia. Som-hi, què estem preguntant?
5: Avui preguntem als nostres oients si aniran a un d'aquests concerts d'Oques Grasses, els últims del grup.
1: Però jo estic despistada perquè Bus plegava, Oques Grasses també plega?
5: De Bus, no. Jo no ho havia sentit, lo de Bus, però Oques Grasses sí.
1: Ah.
5: Aquests són els últims concerts.
1: I no fa temps que deien que plegaven i ara tornen. És que clar, jo tinc al cap aquesta notícia, no?, de que diuen, l'últim concert, ho omplen tot i... I ara, va, vinga, va, un últim, no?
5: Bueno,
1: la fúmiga també plegava, van dir que plegaven.
2: La fúmiga plegava i fa una gira...
6: Sí, sí, que pleguen, sí.
2: Va començar Canet amb el Canet Rock i acabarà aquest any, sí.
1: Mm. I aleshores, Búhos m'ho he inventat o ho he somiat? No ho sabeu, eh?
5: No ho sé. Home, Búhos ha estat en moltes barraques aquest estiu.
1: Clar, clar, clar.
5: No sé.
1: Vaja, en qualsevol cas, si aneu a algun concert d'aquests que ha planificat Oques Grasses, ens ho feu saber a Instagram, oi que sí, Laura?
5: Sí, sí, sí, ara posaré la pregunta.
1: Molt bé, perfecte. Fins ara.
5: Fins ara.
1: Va, som-hi, seguim avançant. El Centre d'Estudis Domènec i Montaner de Canet de Mar ofereix les rutes de la Fira Modernista d'aquest cap de setmana. Així que, per descobrir-les, en parlem amb la Gemma Martí. Dani.
2: Doncs sí, evidentment hi haurà paradetes i el centre del poble serà el centre neuràlgic de la Fira Modernista, però una de les estrelles és fer les rutes i sobretot la que porta el Caselles de Florentina. L'Ajuntament ha decidit que el Centre d'Estudis Domènec i Montaner, com a entitat, diguéssim, experta, expertíssima en la figura de Domènec i Montaner i en el modernisme, doncs, a part que la fira estigui destinada a la gastronomia, faci les, em penso que són 6 rutes, i ara tenim poc temps, però les anirem desgranant, diguéssim, poc a poc, diguéssim, i a pinzellades, amb la Gemma Martí, membre del Centre d'Estudis, secretària, crec que és. Gemma, bona tarda, què tal?
7: Bona tarda a tothom.
2: Secretària, sí o no? O què?
7: Coordinadora del Centre d'Estudis.
2: Mai ho encerto. Oh. Val.
7: Cap problema.
2: Bé, 6 rutes, són 6?
7: Sí, efectivament, sí,
2: val,
7: sí.
2: Val. Endavant.
7: Uh-huh. Doncs, aquest any hi ha algunes de noves, també. És a dir, ja sabeu que nosaltres des de l'entitat, cada any a la Fira Modernista, participem amb les rutes des del mateix centre d'estudis, o bé perquè l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Canet de Mar, doncs, com aquest any, que és la segona vegada, doncs, que ens confia, doncs, aquestes rutes. Per tant, una de les que nosaltres sempre impulsem perquè estudiem Lluís Domènec i Montaner seria la ruta Lluís Domènec i Montaner, l'arquitectura familiar, doncs, que va fer a Canet de Mar. Per tant, qui vulgui endinsar-se en les vivències que de Domènec al poble de Canet de Mar i saber, doncs, una mica més sobre la història i els projectes de les cases i obres que va fer, doncs, a la nostra població, doncs aquesta seria la ruta indicada per aprofundir més en aquest personatge. Parlarem també de Domènec, evidentment, en una altra ruta una mica més general, que seria el modernisme Canet de Mar, l'arquitectura burgesa i d'estiueig, i en aquesta el que farem és resseguir al llarg del recorregut pel centre del poble, doncs, diferents obres, diferents cases que diferents arquitectes van fer, doncs, per les famílies burgeses que venien a Canet a estiuejar, o aquells industrials, doncs, que també aprofitant també...
2: Un dels exemples més clars, Gemma, en aquest sentit, sí, d'aquesta part, és la Casa Roura, eh? Un exemple claríssim.
7: Per exemple, seria un exemple de casa d'estiueig, que en aquest cas per la cunyada de Lluís Domènec i Montaner. I allà al centre trobarem diferents exemples, obres de Domènec i Montaner, del seu fill també Pere Domènec Roura i d'altres arquitectes que van aixecar o reformar cases, sobretot al carrer Ample, al carrer Santíssima Trinitat i a la Riera Sant Domènec. Per tant, per veure aquest tipus d'arquitectura específica, doncs, d'això, de fer les vacances, doncs, a Canet de Mar, a prop de la platja. També farem una altra ruta també modernista. Aquesta és una proposta nova, que seria el trenet modernista. Aprofitant que tindrem el trenet, aquell que dona la volta
2: esperem,
7: al poble durant
2: el dia modernista. Esperem que no s'espatlli com algun any que s'ha espatllat.
7: Home, esperem que no, perquè si no, no veurem gaire cosa. I en aquest farem un recorregut pel patrimoni destacable de l'entorn de Canet. És a dir, tot allò que ens queda fora del nucli, que per tant queda lluny, doncs aprofitarem i amb aquest trenet podrem anar veient obres com, per exemple, en el Passeig de la Misericòrdia, que n'hi ha obres modernistes, o la Font del Passeig, el projecte del Passeig de la Misericòrdia, explicar el que plantejava també Domènec i Montaner, el Santuari de la Misericòrdia, el restaurant, sí, del parc, sí, la fàbrica Carbonell, per exemple.
2: El projecte de l'original del
7: sí, Passeig de la Misericòrdia,
2: que no es va poder fer, per, deia l'exalcalde del Rovira, en Pep Rovira, per un collons de canonja, deia, per un canonja que vivien allà i no, i no el va deixar fer. Era això. Sí, sí.
7: No es va fer i al cap d'uns anys es va tornar a plantejar aquest projecte i s'inspira en el projecte original de Puig i Cadafalch, tot i que més petit i més reduït.
2: Per això, des de baix del passeig de la Misericòrdia no es veu directament el santuari, sinó que s'ha torçat, en podríem dir, la perspectiva.
7: També, clar, explicarem també el projecte, no, del Marià Serra, que era l'alcalde del moment, doncs, que volia també fer reformar això, el passeig perquè desemboqués just davant de la façana principal del santuari.
2: Per culpa del canonge, segons en Pep Rovira. Sí, sí.
7: Sí, sí, sempre, bueno, sempre passen coses d'aquestes, no? Que els projectes que no s'acaben fent, doncs, perquè no hi ha suficient pressupost o hi ha impediments polítics
2: Com es deia en el Quixot, con la iglesia hemos topado, Sancho, vinga.
7: També.
2: Vale. Cinquena ruta.
7: L'altra seria la visita al castell de Santa Florentina, que aquest any tornem a anar. Doncs,
2: la joia, es podrà baixar, sí, a la cripta?
7: Sí.
2: Val, correcte.
7: Que és l'únic moment de l'any que es pot visitar la cripta. Per tant, aquest any només es podrà visitar el diumenge, i el que farem és explicar l'evolució de la Casa Forta de Canet i com s'acaba convertint en aquest castell neomedieval, i amb la sort de poder visitar la cripta, que seria la joia modernista
2: la joia
7: de Canet de Mar.
2: Sí, sí. Brutal.
7: Sí, sí, sí. Sí, sí. Uh-huh. I després tenim dues rutes noves també, ja sortint d'una mica del modernisme. Una és aquest any, com que la fira és sobre gastronomia, doncs una ruta que serà de la plaça de la Llenya a la plaça Mercat, és a dir, la història dels mercats de la població, uh-huh, des dels orígens fins a que arribem a la plaça Mercat, obra de Pere Domènech Roure.
2: Sí, aquí, que va ser el primer moment i el primer lloc de l'estat espanyol a la República que van votar les dones aquí
7: també,
2: a Canet de Mar.
7: Sí, sí, per tant també és un lloc i significant, no?, que també és per destacar.
2: Exactament.
7: I després l'última seria la ruta de l'Havana a Canet, ruta indiana per Canet de Mar. Aquest any la fira comptarà amb un espai dedicat als americanos, sí, i hem plantejat una ruta, doncs, per veure el patrimoni que, gràcies a aquests americanos, es va poder, doncs, mencions o com van invertir els seus diners, sí, sí, a Canet de Mar.
2: Uh-huh. Alguns, després de fer el Negrero, van invertir els diners en cases aquí a Canet, les coses com siguin.
7: Cases, o van invertir en plantació, etc. És a dir, van contribuir també a la modernització una mica, doncs, del poble de Canet de Mar. Per tant, aquesta és una ruta diferent a les altres, però que incideix, doncs, en aquest patrimoni, que és més o menys de la mateixa època que el modernisme, a finals del segle XIX, començaments del XX.
2: Com un senyor que es diu Josep Baró i Blanchard, que té un carrer Canet, que és una ignomínia. Que tinc un carrer, és una opinió personal. Correcte. Doncs, Gemma, fins aquí. Ja sabeu, sí, podem voltar el poble, però la joia de la corona, evidentment, són les rutes de qualitat suprema, com el torró que fa el Centre d'Estudis de Domènech i Montaner. Gràcies, Gemma. Abraçada forta. Adéu.
7: Gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
1: Anem amb un nou episodi de música amb en Sergi Ferrer. Avui anem fins a Premià de Mar per parlar d'una banda que agafa el gènere de l'habanera i el reconverteix per proposar noves sonoritats.
6: Va, vinga, seguim amb aquest viatge per la carretera musical i ens aturem aquesta vegada a Premià de Mar per parlar de la banda de Gairó.

De Gairó és un quartet de Premià de Mar format per Ricard Moner, Julià Moner, Luara Alberdi i Roc Ramoneda. El grup neix l'any 2024 amb una proposta molt concreta: recuperar les havaneres, però fer-ho des de la perspectiva d'una generació jove.

Els quatre músics arriben al projecte des de camins diferents. Han passat pel teatre musical, pels estudis superiors de música i per l'àmbit de la cultura popular. I aquesta diversitat també explica la manera com treballen les cançons. Ricard Moner assumeix la veu. Júlia Moner combina guitarra i veu. Luar Alberdi toca el baix, el violoncel, la guitarra i també canta. I Roc Ramoneda s'encarrega de la percussió, el baix i la veu.

La seva primera etapa està molt vinculada als directes. Durant el 2025 comencen a actuar en festes majors, festivals i diferents espais de música popular i van desenvolupant un repertori que combina havaneres conegudes amb composicions pròpies. El 2026, és a dir, aquest mateix any, arriba el seu primer treball, Si desembarco al poble, un extended play de 6 cançons. 4 són composicions pròpies i 2 recuperen peces clàssiques del repertori havaner.

Aquesta aposta els ha portat a tenir una projecció especialment ràpida. El 2026 han estat seleccionats com un dels tres finalistes del concurs Sons de la Mediterrània, juntament amb la Mare del Tano i Nastallat. La final serà el 15 d'octubre, és a dir, el mes que ve, a la Fira Mediterrània de Manresa. Molta sort, de Gairó.

Per entendre de gaire, primer hem de parlar d'havaneres, òbviament. La base continua sent la del gènere tradicional, melodies senzilles i molt reconeixibles, temàtiques relacionades amb el mar, estructures pensades per ser cantades i un protagonisme important de les veus. Però el grup no es queda aquí. El seu primer EP barreja l'havanera amb elements de bolero, rumba, sardana i salsa. Per tant, la seva proposta s'allunya de l'havanera interpretada de manera estrictament tradicional i entra en un terreny que ells mateixos situen com a post-havanera.

I un bon exemple és La barca xica. La cançó parteix d'una habanera clàssica, però de gairó la porta cap al terreny de la rumba amb petites píndoles que recorden a una sardana. El canvi no és només instrumental, també modifica la manera d'interpretar-la i li dona un ritme més proper a altres formes de música popular catalana.

En altres cançons, la influència del bolero o de la música llatina és més evident. Aquesta relació té sentit si tenim en compte la mateixa història de l'habanera, un gènere que va arribar a Catalunya després del contacte amb Cuba i també de la mà de la sarsuela. El resultat és una proposta que manté els elements que permeten reconèixer aquest gènere musical de l'habanera, però els combina amb ritmes i recursos d'altres gèneres. No es tracta tant de modernitzar l'habanera perquè soni diferent, sinó d'utilitzar tot el que tenen a mà per explicar què pot ser una habanera avui en dia.

0: I aquesta és probablement la característica més interessant de la banda. Quatre músics joves que no han volgut apartar-se d'un gènere molt associat a generacions anteriors, sinó entrar-hi i modificar-lo des de dins. Per això, la seva música pot sonar familiar per a qui conegui les Havaneres, però també pot resultar molt diferent del que esperaria trobar en un repertori tradicional. Fins una altra!
1: I avui obrim un nou espai dedicat a la salut i al benestar emocional i ho fem amb la Berta Milian, la nostra infermera de capçalera, que ens acompanya per parlar de qüestions que ens afecten directament o indirectament a tots. Avui posem el focus en una realitat especialment delicada entre infants i adolescents, l'assetjament escolar o el conegut bullying. Berta, benvinguda.
2: Què tal, com estàs, Gemma?
1: Molt bé, molt contents de tenir-te un altre cop amb nosaltres.
2: Igualment, jo encantadíssima de tornar a començar a temporada amb vosaltres. I com bé dius, portem aquest mes un tema que ja hem portat aquí a l'Ona més vegades, però considero que és un tema que s'ha d'anar recuperant de manera recurrent, com bé dius, l'assetjament escolar, perquè de vegades encara sentim frases, no?, o cunyadismes, no?, de és que... No? El bullying ha existit sempre, són coses de nens, no? Però normalitzar-ho, no estem d'acord que és un error. L'assetjament escolar no és un conflicte puntual entre iguals, sinó que és una forma de violència que pot afectar la salut, el benestar emocional, la vida social i el rendiment acadèmic d'infants i adolescents. I com passa amb altres problemes de salut pública, doncs prevenir-lo impacta i implica detectar-lo aviat, actuar de manera coordinada i evitar doncs, que el silenci en grup doncs, el mantingui. No? Uh-huh. I portem una miqueta de dades per saber què està passant i com estem actualment. Hi ha un darrer estudi específic disponible a Espanya, que és el 7è informe de l'Opinió de los Estudiantes, que està elaborat per la Fundació de Mútua Madrileña i la Fundació ANAR, i està publicat al setembre de l'any passat, el 2025, i l'estudi es basa en respostes de 8.781 alumnes i 355 professors. I segons aquest informe, el que diuen és que el 12,3% de l'alumnat encastat afirma doncs, que ell mateix o algun company ha patit assetjament. Un altre pot ser presencial, ciberassetjament, que ara en parlarem, uh-huh. o amb totes dues formes combinades. L'any anterior aquest informe referia que era un 9,4, amb el qual estem una miqueta en pujada. I el que hem d'especificar és que això no vol dir que és la proporció de víctimes, sinó aquelles que han respost, que són coneixedores de que doncs, ell mateix o algun company n'està patint. No? Desglossant aquestes dades, un 6,5 afirma conèixer casos d'assetjament presencial a la seva classe, un 2,2 ciberbullying i un 3,5 a totes dues situacions. L'edat també és rellevant. La incidència percebuda és especialment elevada entre els 11 a 12 anys i, a diferència d'algunes idees que estan molt esteses, doncs el conjunt d'assetjament es detecta en percentatges molt similars entre nois i noies. Uh-huh. Vale? Pel que fa a la durada de l'assetjament presencial, el 42,8% de l'alumnat que coneix aquests casos diu que es mantenen durant mesos i un 28,2% doncs, que duren més enllà d'un any, amb la qual és important doncs, posar el focus. No? I com és avui l'assetjament? Doncs, les formes més freqüents presencials continuen sent doncs aquests insults, malnoms, no? aquestes burles, que estan presents en el 84,8% dels casos. Després està l'aïllament, no? deixar de banda doncs, algú no? que està en un 44,8%. I una que preocupa realment és que els cops, les puntades està pujant en un 30,9%.
1: Les agressions físiques.
2: Les agressions uh-huh. físiques, correcte. I el que dèiem, no només tenim aquest assetjament presencial no? que... Bueno, quan sonava el timbre, no?, o acabava l'escola o el cap de setmana, doncs...
1: Parava.
2: No?, parava, estava uh-huh. com aliviat, no?, sinó que ara tenim l'ciberassetjament, tenim la intel·ligència artificial, que en aquest curs de 24-25, el 15,8% coneix situacions de ciberbullying i afirma que aquestes es prolonguen més d'un any. Les plataformes més citades són WhatsApp, Instagram i TikTok. A primària, els videojocs o aquests jocs doncs, es pot tenir aquesta connexió no? i anar, uh-huh. anar parlant no? i anar connectant. I hi ha una novetat que fa pocs anys no? que apareixia quan que ara que parlem de bullying, no? que és, com deia, la intel·ligència artificial i que hem vist molts casos, no? molts notícies de que la IA doncs, és present ja en el 14,2% dels casos. S'utilitza en un 54,8%, serveix per crear vídeos falsos no? mitjançant aquesta manipulació, no? Inclús suplantant identitat no? d'altres estudiants. I això ens obliga a actualitzar també aquesta prevenció no? i és a educar un ús responsable d'aquesta tecnologia en la privacitat, en la no difusió de contingut doncs, humiliant i la capacitat de detectar doncs, aquestes manipulacions digitals o suplantacions. Hi ha una campanya molt actual d'aquest 1 de setembre de 2026 que és Contra el acoso escolar no te calles, i és una campanya que l'està implementant Mediaset Espanya juntament amb la Fundació ANAR, i posa en marxa, doncs, en aquesta iniciativa 12 meses 12 causes, doncs, aquesta Contra el acoso escolar no te calles, coincidint amb aquest inici del curs escolar. L'ANAR ha aprofitat aquesta campanya per publicar també, doncs, aquestes seves línies d'ajuda, no, corresponents al 2025, ja que durant l'any passat es van atendre 4.580 casos relacionats amb assetjament escolar a partir de 20.779 peticions d'ajuda, que no és poc, amb la qual cosa alerta amb aquestes dades. I és important saber què és l'assetjament escolar, no? Perquè, com dèiem, no és aquell conflicte puntual entre estudiants, entre persones, sinó que el Departament d'Educació i Formació Professional de la Generalitat defineix l'assetjament escolar com un fenomen social de grup que implica maltractament i abús de poder continuat cap a una persona o un col·lectiu concret. I aquesta situació deixa a qui rep la violència en una posició de vulnerabilitat o indefensió. Això és important perquè, el que dèiem, no tot conflicte és considerat bullying. Els trets que fa pensar en què estem davant d'un cas de bullying és, primer, hi ha una persecució que pot ser física, verbal o social. Uh-huh. No és un fet puntual o aïllat, com deien, sinó que són accions que es mantenen i es repeteixen durant un temps, un període de temps. Hi ha una voluntat de fer mal, d'intimidar, d'humiliar, d'excloure o de controlar, i existeix una desigualtat de poder, que no només és física, sinó que pot ser de popularitat, de, no, de informació que jo tinc que tu no disposes, etc. I on pot passar? Doncs bé, com dèiem, no? Pot ser l'escola o el camí a l'escola, extraescolars, però ara, clar, el límit ja no existeix perquè, doncs, malauradament, amb el ciberbullying, doncs, és com que no hi ha espais ni, uh-huh, ni temps.
3: Berta, Emilian, gràcies per acompanyar-nos i també, sobretot, per ajudar-nos a posar paraules i eines a un tema del qual és important parlar.
2: Molt bé, moltes gràcies.
3: I gràcies també a vosaltres. Nosaltres acabem i tornem demà. Adeu.
4: Hora Maresme. Des de Premià de Mar, Arenys de Mar, Calella, Canet de Mar, Malgrat de Mar, Palafolls, Sant Vicenç de Montalt i Tordera.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. L'oposició ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors de l'informe PISA. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell de les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure l'informe que els molestava. Escoltem Mònica Sales de Junts.
2: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gravíssima que demostraria que vostè no té el control del seu govern.
1: Els socis de govern l'han titllat de presa de pèl i de ridícules les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jéssica Albià, que és la líder dels comuns.
3: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
4: Va fallar la transparència. Durant mesos vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
1: Més qüestions. El Congrés ha convalidat el decret llei que permet les comunitats autònomes destinar el seu superàvit pressupostari a polítiques essencials, com és el cas de l'habitatge. Ho ha fet amb 300 vots a favor, entre els quals els del PP, 38 en contra i 10 abstencions. La mesura també permet que les comunitats amb deute sobre el PIB inferior al 12,4% ja no estiguin obligades a destinar superàvit a reduir l'endeutament. I l'Audiència Nacional absol l'advocat Gonzalo Boye dels delictes de blanqueig de capitals i falsedat documental en considerar que no va participar en l'operatiu de blanquejar 900.000 euros orquestrat per el narcotraficant gallec Sito Miñanco. El tribunal diu que no ha pogut concloure d'un mode inequívoc que Boye participés en l'elaboració de contractes privats de compravenda de lletres de canvi. I parlem de l'actor Oriol Pla, perquè ha guanyat el Premi Nacional de Teatre 2026 del Ministeri de Cultura. El jurat ha reconegut Pla per la seva interpretació a Gola. Tornem d'aquí una hora amb més notícies en xarxa.
5: Vale, doncs som-hi. El primer és Rambla 54.
6: Ara t'haig de dir jo Rambla 54? Perfecte. Rambla 54.
5: El següent és Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.
6: Rambla 54 amb Anna... Com has dit? És que no me'n recordo. No, no, crec que això està... Això sortirà igual tal com està, no? Ulleres. Rambla 54 amb Anna Morgades Valldosera.

0: Cugat Ràdio Cardedeu.
1: Hola, mama. Una cosa, que acabo de passar pel lloc aquell al costat de l'escola de música que han de fer un nou bloc de pisos i de cop hi vaig passar ahir i no hi havia res, un solar, i de cop passo avui i hi ha una grua d'aquestes de com 100 metres d'alçada que tu saps com les munten? Perquè ha aparegut, jo no ho entenc. Tu ho saps?
2: Benvolguda, Neus. La meva crida al grup de WhatsApp de tota la gent que fem el Ràdio 54, Rambla 54, perdó, Ivan, apunta el gazapo, això et servirà per alguna entrada, que són molts, ha funcionat. Estem a punt de sortir de dubtes. L'Enric Rubio, de Cardedeu, ha trobat algú que ens resoldrà aquest misteri d'una vegada i per sempre, oi, Enric?
3: Doncs sí, Anna, bona tarda, així és. I et dic, ja que no és un expert qualsevol, però en això ja hi entrarem més tard. I és que, com et vaig dir, jo estic acostumat a veure bolets per la muntanya. I quan baixo a ciutat, com explica la teva filla, efectivament noto aquests bolets metàl·lics, aquestes grues que apareixen de cop i volta sense que te n'hagis adonat. Per això et presento el José Télez, de la Constructiva.
2: Doncs hola, José, benvingut al Rambla 54, com va?

0: i perquè ens entenguin, és com muntar un mecano al final, o sigui, ja venen les màquines, o sigui, les peces desfetes, diguem-ne, desmuntades en un camió i es van muntant una per una amb persones que van lligades i tot això, i que es van alçant, i al final és això, és com un mecano llegant.
1: I això es munta de dia?
0: Digues, perdona?
1: Es munta de dia? Ho dic perquè...
0: Es munta de dia, clar, sí? Que sí. Val. Sí, sí, sí. Sí, sí, clar, ara posàveu una nena que estava a l'escola. Això es fa durant una jornada laboral. Segurament, mentre ella estava a l'escola, pues s'ha muntat, no? I per això, de sobte, li sobta, no?, veure de tot això muntat.
1: Li explicaré avui a l'hora de sopar. És la Neus, és la meva filla.
0: Ah, vale, pues mira.
2: Mira, de fet, sí, sí. José, t'anava a preguntar exactament això, i és que dona la sensació que s'ensembla com els jocs de construcció de quan érem petits, no?, com aquestes peces.
0: Sí, és que és tan fàcil i tan complicat com això. O sigui que encara és més sorprenent, no és el cas de l'obra de Cardedeu que comentava, però hem fet altres obres d'estructures de fusta on en un dia es munta la grua, però en una setmana muntem un edifici sencer de 8 plantes. I al final també és això, no? Perquè les fustes ja venen prefabricades i s'acaben muntant i tot això. De fet, és algo que ens haurem d'acostumar a veure, perquè cada vegada més començarem a veure sistemes de construcció de que ja s'han construït no en el sitio, no en el in situ, no a l'obra, sinó en fàbriques, no? Llavors ja venen les peces i es van muntant. Això cada cop és més habitual, és un sector estratègic que està creixent molt i que va cap aquí per fer les habitatges més assequibles i sobretot per facilitar també que hi hagi mà d'obra, no?
1: Una mica és la filosofia IKEA, però l'engròs, no?
0: És exactament així. Jo no vinc del món de la construcció, però treballo costat a costat amb la constructiva i és bastant sorprenent perquè és tal qual muntar un moble d'IKEA gegant. O sigui, tenen les peces, tens un manual d'instruccions i les has d'ensemblar amb una màquina. És una mica més complicat d'això perquè les persones que ho fan són professionals i tot han d'encaixar a la perfecció, perquè després aquest edifici ha de durar molts anys i han de agregar a moltes persones, però facilita que sobretot el dia a dia a l'obra no sigui tan complicat ni tan dur, no? Per seguretat, per les condicions laborals, i això també ha de permetre que sigui més fàcil, no?, trobar mà d'obra.
2: Bé, això m'agrada, si és que necessitàvem un expert. Anàvem força desencaminats, Anna.
1: Ja ho veig, potser no sé
2: ben bé, però escolta'm, jo dic expert perquè en José Tellez, rectifica'm si ho dic malament, Tellez, és del sector de la construcció, però no ben bé pas de la construcció. Exacte. És una empresa, no és una empresa corrent. Ja saps, Anna, que m'agrada buscar i rebuscar i indagar, i és per això que avui t'he portat la constructiva.
1: I què és la constructiva, José? Explica'ns, què la fa tan peculiar?
0: La constructiva és l'única empresa de construcció sense ànim de lucre, que això no vol dir que la gent no cobri a l'obra, perquè això la gent a vegades es confon, sinó que es fa tot a preu de cost, ¿vale? Comptant també els preus dels materials i els preus de salaris de tota la gent que hi treballa. I és també particular perquè això no fa habitatges qualsevols, sinó que fa habitatges cooperatius, concretament els habitatges cooperatius de sostre cívic, que és una cooperativa d'habitatge que crea habitatges que són de propietat cooperativa per a les seves persones sòcies, és a dir, habitatges que estan fora del mercat, fora de l'especulació, no es pot especular amb ells. La gent té el dret a viure de per vida perquè són contractes indefinits, però paga només pel cost de lo que costa construir-los i mantenir-los i els serveis que s'hi fiquen.
1: Llavors, I entenc que no en tenen la propietat, doncs, la propietat de l'immoble en qüestió és de la cooperativa.
0: Sí, no tenen la propietat a nivell particular, sinó que la tenen comunitàriament com a socis de la cooperativa, exacte. I això el que permet és que no es puguin ni revendre ni llogar, i per tant que és un habitatge que està al servei del dret, de lo que hauria de ser l'habitatge, que és un dret, i no es pot fer servir com a eina de lucre particular.
1: Doncs és una fórmula molt interessant.
0: Sí, i cada vegada creix més. Segurament molta gent de la que ens escolta no ha sentit mai a parlar, però hi ha més de 1.200 habitatges d'aquest tipus a Catalunya que s'han fet la majoria els darrers 5 anys, per tant està creixent moltíssim, i creiem, en la nostra modesta opinió, que som una possible solució, segurament no la única, s'han de fer moltes coses, però som una possible solució per la crisi de

0: habitatge que avui tenim.
1: És obvi, ara ho estàs explicant, totes aquestes inquietuds, però en el seu moment, quan es va crear i què us va portar concretament a crear la constructiva? És a dir, teníeu gent al voltant que us va animar? Va ser una cosa iniciativa pròpia?
0: Bueno, és molt curiós. O sigui, clar, nosaltres, Sostre Cívic, no?, que és la cooperativa d'habitatges, comença de manera pionera en petits projectes de rehabilitació, però quan arriben els primers projectes de nova construcció a Barcelona, ens adonem de que això, no?, de que volem fer habitatge per viure en comunitat, habitatge sostenible, habitatge sense ànim de lucre, però que teníem la petita contradicció de que havíem de treballar amb constructores, no?, que no compartien els nostres valors al 100%. No? I llavors vam trobar professionals que es van voler implicar en aquesta aventura i van constituir la constructiva amb la idea de poder controlar, no?, també amb els nostres propis valors socials, de sostenibilitat ambiental, de viure en comunitat, perquè, clar, és una construcció que té totes les diferències i particularitats que us he dit abans, però que a més s'ha de construir al costat de les sòcies, no? Per tant, les sòcies cooperativistes visiten l'obra, veuen quines falles pot tenir, quins canvis li poden aportar, controlen el pressupost, si això val més, si això val menys, han de prendre decisions, i fins i tot algunes fases de la construcció, per tal d'abaratir costos, doncs les pròpies sòcies hi poden participar en la construcció, no? Parlem de coses molt petites, evidentment, no de pujar-se una grua, que això ho han de fer professionals, però algunes fases de la construcció més petitones doncs ho poden fer les seves pròpies sòcies, no? I això també fa comunitat i també fa que l'habitatge sigui més assequible.
2: I aquestes sòcies entren en la cooperativa amb aquest pagament, com deies, a preu de cost. N'hi ha alguna que hagi entrat dient, escolta'm, jo tinc un pis i el poso al servei d'aquesta cooperativa?
0: Persones que ja són propietàries.
2: Exacte, sí, que hagin renunciat una mica, o no una mica, completament, a la seva propietat.
0: Sí, a veure, sí, sobretot la gent gran, que són la generació, no?, gent a partir de 55-60 anys, no?, que és una generació que va tenir l'oportunitat, no?, de poder accedir a un habitatge en propietat. De comprar, doncs ara no compreix les necessitats que tenim totes les persones quan es fem grans, no?, i llavors fem habitatges específics per a persones d'edat avançada, no?, que tenen sobretot en la part comunitària tenen associats serveis lligats a les cures, no?, que hem de necessitar a tots, i la majoria d'aquestes persones doncs tenen un habitatge que l'han posat al servei de la cooperativa per poder pagar els costos d'aquestes construccions.
2: Tu ho has dit i jo t'ho volia preguntar. Clar, en el decurs de la nostra vida passem per diferents moments que necessitem diferents habitatges. No és el mateix marxar de casa als pares quan només necessites una habitació, una nevera i unes birres, no?
0: Sí.
2: Formar una família que, doncs, amb sort, si pots fer-ho, tindràs un parell de criatures, i després, com tu ens deies, fer-te gran i tornar-te a quedar, doncs, amb la necessitat d'un espai més petit. No sé si ja preveieu això, és a dir, aquesta mobilitat, aquest dir, doncs mira, tu viuràs en aquest pis fins al moment en què necessitis un de més gran i després un de més petit, això ho teniu contemplat?
0: Sí, hi ha moltes cooperatives d'habitatge a Catalunya. Nosaltres, Sostre Cívic, és l'única que té diferents edificis en una mateixa cooperativa. I això permet també mobilitat, no? Perquè potser tu entres amb un habitatge petit, no?, d'una sola habitació amb un únic ambient, el que li diríem un loft, no? Però potser després vius en parella, vols formar una família i tens altres necessitats, no? I llavors això, tenir en una mateixa cooperativa diferents edificis, no?, permet que tu puguis canviar, no?, si sorgeixen vacants d'un habitatge que tingui les teves pròpies característiques. En alguns edificis també de nova construcció que hem fet, fins i tot en alguns, si el projecte ho permet i tenim arquitectes que ho puguin treballar i ho puguem pagar, sobretot, no?, les sòcies, doncs fem que les parets siguin modulars, no?, que sigui fàcil poder ampliar o reduir, no?, edificis, no?, fent una petita obra menor, no?, per tal de poder crear una habitació més. Si hi ha un veí que el seu fill es fa gran i marxa, i el veí del costat, en canvi, té una criatura nova, no?, pues que es puguin intercanviar les habitacions, no?, entre els habitatges. Per tant, els dissenyem i els construïm de manera que sigui fàcil també que els edificis s'adaptin a la vida de les persones i que no hagi ser al revés, no? Que és el que estem acostumats.
1: T'haig de dir que això últim que has dit em sembla espectacular, eh? O sigui, donaria per una o dues hores de programa.
0: Encara no ho hem fet, perquè tenim pocs anys de vida. Aquests edificis, el que té més antic, té 5 anys de vida i encara no ha passat, eh? El dia que passi en parlem.
2: Estarem sí, amatents, sí, si passa, avisa'ns, sí, José, perquè seria molt interessant parlar d'aquesta generositat, no? entre humans, que no hi estem gaire acostumats, no? De dir, hi ha algú que té un espai que no necessita i el cedeix a un altre que en aquells moments sí que el necessita. És una història ben bonica.
1: I escolta'm, José, en un moment on ara l'habitatge, podríem dir clarament que és una reivindicació, és la reivindicació potser més important de la ciutadania, quin paper juga en projectes com el vostre i si n'hi ha d'altres que estan sorgint paral·lelament?
0: Bé, juga perquè nosaltres fins ara estàvem per accedir a un habitatge, o pots comprar o pots jugar, no? I això té molts problemes, no? Aquest binomi, no? Perquè hi ha molta gent que es queda fora de la compra perquè no té els estalvis suficient per poder pagar una entrada, no? I en canvi això fa que molta gent estigui de lloguer no per decisió pròpia, sinó perquè és l'únic que es pot pagar o que pot mal pagar, si millor dit, no? Llavors, clar, aquesta solució, que és una solució intermitja, tot i que és veritat que calen uns estalvis, no? Però que poden variar molt. Nosaltres tenim, o sigui, que per entrar a un habitatge cooperatiu s'ha de portar estalvis, no? Per ajudar a pagar la obra de construcció o rehabilitació necessària, que això depèn molt del projecte, perquè no tots els projectes valen el mateix, però des dels 2.000 fins als 30.000 euros, no? Tenim aquesta forquilla que depèn molt dels projectes. Molta gent dels nostres projectes pot accedir a un habitatge, no? I després això li dona dret a viure en aquell habitatge de per vida, mentre es pagui una quota mensual, que al final és per lo que costa l'habitatge, ni més ni menys, per lo que costa, per lo que val retornar el préstec i per lo que costen els serveis, amb un fons de manteniment, un fons també de solidaritat per si mai un veí no pot pagar, doncs poder-lo ajudar si té alguna necessitat justificada, evidentment. Llavors és entendre l'habitatge com lo que hauria de ser, que és un bé d'ús, no? Un bé d'ús necessari per a desenvolupar la teva vida, que et dona, t'obre la porta a tota la sèrie de drets, no? Perquè si falla l'habitatge, falla tot. Ja, fins i tot no pots accedir a una feina, no pots estudiar, tens problemes de salut, tots, no? Llavors, entendre l'habitatge com una altra cosa, no? Perquè fins i tot gent pobra, no? o de classe mitjana que pot accedir a una propietat d'un habitatge ja està pensant, no? Bueno, si mai no em va bé, doncs el jogo i amb aquests diners em compraré un altre, no? Perquè és el que s'han ensenyat, no? I en canvi, que existeixi un tipus d'habitatge que ho contempla diferent, que ho contempla simplement perquè els habitatges han de ser per viure i per desenvolupar-te com a persona i el teu projecte vital, jo crec que és la principal contribució que modestament aportem i que és necessària que convisqui també amb les altres, però que és molt necessària que existeixi.
2: Enric, José, ha estat un goig de conversa i hi ha moltes idees per fer pensar. José, abans de marxar, una pregunta molt ràpida, que vosaltres munteu grues?
0: Contractem a gent, perquè en una construcció tot, o sigui, una constructora al final és una central de compres, no? I llavors la feina de gruista és una feina professional i molt especialitzada, però contractem a gent que munta grues, sí.
2: Doncs nois, un plaer, gràcies per ser al Rambla 54 i fins aviat.
0: Moltes
1: fins
0: gràcies
1: aviat. A vosaltres. Salut i cooperativa. Adéu.

0: Hola, Anna, sóc la Txell, de Radio Sió. He pensat que un possible tema interessant, perquè normalment no se'n parla mai, és del món de l'arbitratge. Ara que ja han començat totes les temporades esportives, o estan a punt de començar, també des de la base fins als equips grans, estava pensant, realment, quan, si tu volguessis ser àrbit, saps com ho hauries de fer? Hi ha una acadèmia? Hi ha algun lloc en especial? Quina formació s'ha de fer? Com s'han de preparar? Com se preparen físicament, però també mentalment, perquè sabem que és una posició que de vegades és molt difícil, no? I no sé, et sembla bé que parlem algun dia d'àrbits al Rambla 54? Vinga, ja em dius.
1: Preparades?
2: A la cintura.
1: Dona veu.
3: Al centre del Delta de l'Ebre, la música tradicional i la cultura popular busquen relleu generacional. Hi ha diferents grups que es dediquen a difondre i conservar aquest llegat, com és el cas de l'Associació Cultural i de Folklore Tradicional Sarabastall, un grup de jota i balls populars de Sant Jaume d'Enveja. El grup, a més de mantenir viva la jota al municipi, també la vol transmetre als més petits. Per això, des de fa 5 anys, impulsen uns tallers infantils que apropen esta dansa tradicional als més menuts. Actualment, una dotzena de xiquets i xiquetes participen en aquestes classes. La vicepresidenta de l'entitat, Josefa Carranza Callau, explica que les formacions han permès incorporar nous balladors joves al grup principal.
4: Fa 5 anys sí. Que venim Paqui i jo.
5: Sí,
4: no, Paqui?
5: Sí.
4: 5 anys fa que venim a tots els dilluns per la tarda, venim a ensenyar. I ara hi ha algunes d'estes que han passat al grup gran, que diem natros, ja ballen en natros.
3: Els tallers van néixer gràcies a la col·laboració amb l'escola i amb l'Associació de Famílies, i en els 5 anys que fa que es duen a terme han demostrat l'interès dels més petits, que són molt més conscients que la jota no és només un ball, sabent que també és una activitat molt beneficiosa que cal conservar.
6: Jo he ballat des de menuda, ma mare ballava i jo pues me unia també amb ma germana, que ja no balla. I m'agrada ballar.
7: Jo m'havia apuntat, pues, no sé, de petita m'agradava ballar. Ara ja no tant, però la jota, pues, no sé, m'agrada més. Ja està. Pues, saló.
8: Vaig veure com uns diaios a ma mare i a tota la família, i agradava molt, i a mi també.
9: Com jo era més petita, pues, vaig apuntar, i des d'allí com s'ha tornat l'amor a una família. Quasi que les veu a mi, pues, perquè és com un ratet de calma.
10: Jo a jota m'he haig apuntar perquè ma mare m'ha dit Leia, te vols apuntar a jota, que si no ja no existirà a Sant Jaume, i vaig dir, pues vale.
3: En este sentit, des del grup de jota apunten que la seva feina és també la conservació cultural. Remarquen que la jota forma part de la identitat del territori i que cal mantenir-la viva, i per això cal implicar les noves generacions, tot i que no sempre és fàcil.
4: És que a nosaltres ens agradaria que la gent jove vingués també, però clar, els joves troben, claro, hasta que no ho proves no saps el que és la jota. Una volta ho proves, os t'enganxes. Per aquí mateix és de fora, sí. Va vindre de fora.
5: Sí. Yo estoy con ella desde el 2011.
4: Sí.
5: El 2011 que estoy aquí viviendo.
4: Sí. Y ella, sí, pues.
5: Ella me apunté y seguí, y mira. I aquí estoy.
4: Sí. I nosaltres voldríem que viguessin jovens, perquè nosaltres ja som una mica grans. Però, claro, els jovens no caben de... I ara estem contents que aquestes menudes passen en nosaltres.
3: I així és, els tallers han aconseguit que els nens s'ho passin bé amb la jota.
4: Ens agrada que els agrada, veiem que elles ho aprenen millor que nosaltres 40 vegades, vull dir-les...
5: Sí, aprenen ràpid, eh?
4: Sí, sí. Nosaltres ensenyem a ballar. Llavors són passos, són les mudances. Llavors també els ho hem ensenyat unes... Hi ha dos cançons que no són d'aquí, que són, per exemple, Els Nams Vells, que també és divertida per als crios i els agrada. També està la...
11: Puigonet.
4: Bueno, Puigonet sí que és d'aquí, no, Puigonet és d'aquí. Puigonet també els agrada perquè és més divertida per a elles. I llavors l'altra és la
12: de... Francesc.
4: La francesa, que li diem nosaltres. Nosaltres diem la francesa, que és el ball francès, que també està molt guapet. I a elles els agrada, vull dir, xalen en estos. Però, claro, ara ja han de dependre els que nosaltres fem.
3: Així els tallers combinen l'aprenentatge amb el joc. L'objectiu és que els infants gaudeixin mentre descobreixen els balls tradicionals. La idea és aconseguir que no ho vegin com una obligació.
4: Han d'anar aprenent totes les que fem nosaltres, que nosaltres tenim... Quantes en tenim de jotes?
11: 16 o 17.
4: 16 o 17 balls de jota diferents. Sí, i elles intentem pues, anar poquet a poquet, perquè claro, no pots, perquè també estan més enjugassades que res. Estem un ratet ballant, després se'n van corrent a jugar, després tornem a ballar, vull dir, ho fem així, més divertit, perquè tampoc no pots estar tota l'hora ensenyant allí jota, jota, jota. I llavors ho fem així, per a aquelles no, tampoc no s'agobien i puguem disfrutar una miqueta.
3: Amb aquesta dinàmica, el grup de balls tradicionals ha aconseguit anar fent créixer els membres a les classes extraescolars al llarg d'aquests 5 anys, que fa que ofereixin les classes. Així ho explica el president de l'entitat, Agustí García.
12: Òbviament que van començar a fer tallers aquí fa 5 anys, eren 2-3 crios, no hi havia
4: sí,
12: més.
4: Sí.
12: I ara ja tenim 8 més 12 que nosaltres començant, o sigui que anem pujant, no, o sigui, no perds molt, vas guanyant. Sí. I el bo és que d'aquí ja es començarà a passar en altres els grans, i això perquè ara començarà a fer grups també allà,
4: Sí.
12: Els avantatges se noten.
3: En definitiva, la del grup de jotes a Sara Bastall és una feina constant i voluntària que defineixen com un autèntic treball de fons.
13: Ja està.
14: Vale.
13: Se fa.
14: Els
13: nans
3: bé. En estos tallers, Sara Bastall no només ensenya a ballar la jota, també transmet una manera d'entendre la cultura popular i treballa perquè una tradició tan arrelada al territori continuï viva entre les noves generacions.
1: Bona veu.
15: Vinga, Jan, que tens més idees, no?
16: Ja.
15: Vinga, va.
16: Esteu escoltant Rambla 54.
15: No, Rambla 54, has de localitzar-ho bé.
16: Esteu escoltant Rambla 54.
17: Estàs escoltant Rambla 54, a Ràdio Sant Vi.
18: Sovint he escoltat que els pèsols més especials que hi ha són els del Maresme, de Llavaneres, concretament. Els diuen perles verdes, or verd, i són un dels productes més emblemàtics de la gastronomia del municipi de Sant Andreu de Llavaneres. El Martí Capçada avui ha agafat el cistell i ens en porta uns quants perquè els tastem. Martí, benvingut al Rambla 54.
19: Doncs sí, Anna, així és. Ens endinsarem una miqueta dins del món dels pèsols a veure si us faig entrar una miqueta de gana.
18: Jo crec que sí, eh? De seguida parlem d'aquests pèsols que ens portes, però abans, com que és la primera vegada que connectem amb vosaltres, ens pots fer 5 cèntims de què hem de saber de Ràdio Sant Vi i de tu, si us plau?
19: I tant, doncs, Ràdio Sant Vi és una ràdio que parlem de l'actualitat de Sant Vicenç de Montalt, Sant Andreu de Llavaneres i també de Caldes d'Estrac. I bé, doncs, intentem arribar a totes aquelles persones dels municipis intentant, si més no, amb la millor de les intencions, oferir la millor ràdio de qualitat possible. En 27 anys, senzill, extremadament sensible i que avui no només m'estreno aquí al Rambla 54, sinó que també t'he de dir que he començat una carrera en línia de psicologia, així que a veure com em va aquesta nova etapa, ja que a part del periodisme, la psicologia sempre ha sigut una de les meves grans passions.
18: Escolta'm, doncs molt interessant, tenim moltes vegades dubtes al voltant de la psicologia. Arnau, com dic sempre, apunta, perquè tornarem a trucar al Martí algun dia per parlar d'aquesta carrera. Doncs ara que ja ens coneixem, Martí, anem pels pèsols. Què n'hem de saber?
19: Doncs bé, hem de saber que és un producte estretament lligat al territori, a la pagesia i a la tradició gastronòmica del municipi, com tu bé has dit al principi, i que continua tenint un paper destacat a la cuina de la comarca. Avui vull explicar-te què el fa especial, com és la feina que hi ha darrere del seu cultiu i, sobretot, quins reptes té de cara al futur.
18: I per això has anat a buscar un pagès que el cultiva. Volem saber qui és i què t'ha dit.
19: Doncs he parlat amb en Nani Mora, de l'Horta Graupera, de Sant Andreu de Llavaneres, que creu que els pèsols s'han convertit en un element més de la identitat del municipi.
20: És part de la identitat del municipi. Nosaltres, a Sant Andreu de Llavaneres,
11: bueno, tothom coneix el Pèsol de Llavaners i lògicament és una part identitària. Fa molts anys que ho treballem, els nostres avantpassats, a principis del segle passat, quan van descobrir el Pèsol que va arribar, bueno, no sabem ben bé, però bueno, diuen que sí, d'Austràlia, doncs aquesta llavor, i es va aclimatar també doncs, en aquest Maresme centre, que, no, que tenim aquest clima diferenciat de la resta, doncs ha fet que aquest producte relés i que realment doncs, ens doni aquesta identitat com aquest producte excel·lent que tenim del Pèsol de Llavaneres.
18: Quan parlem d'aquest Pèsol de Llavaneres, sovint pensem en el producte que ens arriba al plat, que és boníssim, però darrere doncs, hi ha moltes hores de feina i tot un procés que comença al camp. Com es conrea i quins passos segueix, Martí?
19: Doncs, Anna, cal posar en valor tota aquesta feina que moltes vegades doncs, potser diríem que queda un segon pla, el que és la plantació, les cures, el seguiment del cultiu i, finalment, doncs, la collita.
11: Des de que es recull la grana de Pèsol que hem de tenir, que l'hem de secar des de doncs, a finals d'abril, principis de maig, que l'hem de recollir per secar-lo i guardar-lo fins a l'octubre, que és ara, el 15 d'octubre, que és quan la tradició ens marca que hem de sembrar el Pèsol, posar el Pèsol a terra, i llavors cuidar aquesta planta que creix, que és una planta molt flaca, molt dèbil, fins a finals de gener, que no collim els primers pèsols. I després la producció és febrer, març i abril, i aquí s'ha acabat tota la producció.
18: I si parlem del futur del Pèsol de Llavaneres, hi ha una qüestió que és especialment important en aquest i en molts oficis, que és el relleu generacional de la pagesia. N'hi ha, Martí?
19: Està clar que és un dels grans reptes, que cultivar productes com el Pèsol de Llavaneres continuï sent una activitat viable i també que el coneixement passi d'una generació a la següent. En Nani Mora diu que no és fàcil, però que ja estan treballant.
11: Sí que em preocupa, perquè realment està complicat. Sí que és veritat que l'Ajuntament de Sant Andreu Llavaneres està fent una feina bona, que és, s'ha demanat i sí, ja hi ha un estudi fet per mirar doncs, de preservar el Pèsol. Lògicament aquestes coses s'han de fer molt ben fetes i ara estan en aquest procés per mirar a veure si es pot trobar doncs, terrenys per poder cedir-los a nous emprenedors, nous productors que puguin cultivar el Pèsol. Com he dit, el Pèsol no donarà una producció limitada, vol dir que tot aquest procés d'aquests nous pagesos ha de ser per tot l'any i que sàpiguen sembrar altres coses, però que el producte principal sigui el Pèsol.
18: I per acabar, Martí, després de parlar del territori, de la feina que hi ha al darrere del cultiu del Pèsol i dels reptes de futur d'aquesta activitat, doncs també hem de mencionar les propietats d'aquest Pèsol de Llavaneres.
19: I el Dani Mora té molt clar que hi ha un adjectiu que el defineix a la perfecció.
11: Excel·lència. Jo crec que el Pèsol aquest, tothom que el tasta, tanca els ulls i saboreja pensant quina cosa més excel·lent que m'estic menjant.
18: Doncs tu tenies raó, sort que ja he dinat, Martí, quina gana. Moltíssimes gràcies per portar-nos avui la història d'aquest Pèsol tan especial i tan bo. I fins aviat. Ens escoltem aviat parlant de psicologia.
19: A tu, Anna, una abraçada molt forta.
18: Una altra per tu.
13: Rambla 54. No, més fresc, no. Ui.
18: Ra. Vinga, va.
13: La Rosalia. Rambla 54. Amb Anna Morgades, Vall d'Ocena.

0: Pell de gallina de nois. Avui volem parlar de música i d'espiritualitat. I és clar, ara mateix hi ha un disc que tots tenim al cap, que és aquest Lux de Rosalía. És un treball amb una religiositat indiscutible que fa les delícies del nostre següent convidat, que és un mossèn que és fan de la cantant de Sant Esteve Sarrovires. Molt fan. La Carme Reverte ja el té als estudis. Carme, com va? Ens el presentes?
1: Hola, Anna, què tal? Com esteu?
0: Bé.
1: Doncs i tant. Mira, m'acompanya l'Emili Merlès, és mossèn de la parròquia de Sant Pere d'Octavià aquí a Sant Cugat i, com deies, devot de la Rosalía des de molt abans que fos famosa. Ara s'estava contenint, però li ha faltat poc per començar a cantar.
0: Doncs benvingut al Rambla 54, mossèn Emili.
2: Moltes gràcies i per convidar-me, i sí, per parlar de la Rosalía jo sempre estic disposat.
1: Anna, ara parlarem de Lux, però t'he de dir que el mossèn Emili ja segueix la Rosalía de fa molt de temps.

0: Emili, no sé si la seguies des dels inicis, des de...
1: Tant no, de Los Ángeles com aquesta.
0: No, aquest és Catalina. No sé com la vas descobrir, en quin moment vas pensar que aquesta artista tenia alguna cosa especial.
1: Jo la vaig descobrir pel YouTube, jo soc molt youtubero, no? Hi ha un youtuber que es diu Jaime Altozano, que analitzava moltes cançons, i quan Rosalía encara no era gaire coneguda, va analitzar l'àlbum del Malquerer, i a mi això em va al·lucinar, aquest anàlisi, que jo també he estudiat música, no? I per tant també, o sigui, no és només l'estil i tot això que està molt bé, sinó també veure l'art que té musical, no? Perquè, bueno, ella és veritat que ja ha estudiat, té el grau superior de música, no? Però vull dir, però com utilitza tota aquesta saviesa musical i la posa en una cultura pop i enriqueix la cultura pop. Això és un dels grans trets de Rosalía.
2: Mossèn, som molt fans també a casa nostra de Jaime Altozano. La veritat és que és molt recomanable els seus vídeos i això que estàs explicant, no? Com t'introdueix en la música de forma fàcil i com acabes sabent moltíssimes coses. I suposo que el darrer treball de Rosalía, aquest amb el que començava, amb Lux, que suma a la música doncs una religiositat total, ja deu ser el súmum per un mossèn. Un ocellet m'ha dit que mossèn Emili va anar a un dels quatre concerts que la Rosalía va fer a Barcelona. Com va anar això?
1: Sí, sí, doncs mira, va ser un feligrès que sap, uns feligresos saben que m'agrada la Rosalía perquè jo no m'amago i alguna vegada ho he citada amb alguna homilia, no? I un feligrès, mira, em va regalar una entrada i bueno, i vaig disfrutar-ho moltíssim. Vaig anar sol, però bueno, cap problema, eh? De seguida em vaig fer amic de la senyora i la seva filla que estava al costat, que eren de Sant Cugat, totes
0: dues. Quina casualitat,
1: mira. Sí, sí. I vaig disfrutar-ho molt, perquè realment també a Lux es veu la Rosalía com és una artista, podríem dir, 360, perquè no només canta, sinó que també tot el tema de la coreografia, també com, per exemple, a Lux introdueix el tema del ballet, no? Que és un art que no està fora del mainstream, diguéssim, de la cultura pop, no? I com ella va enriquint la cultura pop introduint aquestes coses, i m'ha agradat també amb humilitat, perquè ella diu, clar, jo, o sigui, fa, no sé si va dir 8 mesos, que ballo ballet, no? I inclús estava el seu professor allà al concert, que el va saludar i tot, però té com aquest desig d'anar a aprendre, enriquir-se, no? I això després portar-ho doncs en els concerts i en la seva música. Jo crec que això és un cert model a seguir, perquè en tots els àmbits de la vida, no? Doncs tenir aquest esperit de voler conèixer més coses, ampliar l'horitzó i després introduir-ho en el teu àmbit, això doncs és un gran què.
2: Mossèn Emili, no sé si t'he entès bé, la Rosalía a dins d'una homilia.
1: Sí, també. Sí,
2: sí. I bueno, com perquè... se cita la Rosalía en una homilia?
1: Bueno, ara no me'n recordo com era, però jo sóc un gran estudiós, bueno, enteneu-me, o sigui, de la cultura actual, perquè des de l'Església també hem d'estudiar la cultura actual, perquè també ens dona... Bueno, la cultura actual té moltes coses molt positives, no? I per tant, doncs, i si nosaltres també volem fer que el missatge de Jesucrist arribi a la cultura d'avui en dia, doncs hem d'encarnar-ho amb la cultura. Jesucrist parlava en paràboles, no? Que era com maneres d'explicar-se de la seva època, doncs nosaltres hem de fer-ho també amb exemples d'avui en dia. I pots agafar algun tros d'una cançó, no? I pots analitzar-la i pots sortir, et pot enriquir, no? una homilia i la fas més actual.
0: En parlarem d'això potser d'aquí una estoneta. Aquest va ser el primer concert que vas poder veure la Rosalía en directe?
1: Sí, va ser...
0: Sobre un escenari?
1: Sí, sí.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: I què et va transmetre? Quines emocions?
1: Bueno, em va agradar moltíssim al principi. Al principi va ser molt... Però primer, la gent. Perquè, clar, jo he notat que jo... Concerts de música clàssica n'he anat a molts, però així de música més així més pop, doncs no acostumo a anar-hi, no? Llavors, em va sorprendre primer la gent, que, clar, jo anava de mossèn, perquè vaig anar de mossèn, no? I tothom anava de color blanc, no? Amb rosaris, amb... Bueno, era quasi com una vetlla pasqual, no? O sigui, I això, bueno, va, inclús ara del costat, que anava de color negre, vaig dir, escolta, això m'hauria d'haver dit, no? Perquè haguessin hagut d'anar de color blanc i això, no? I després també com comença, o sigui, com domina l'escenari, eh? Perquè, bueno, clar, quan es va al principi, no?, que surto amb una capsa de color blanc, no?, que va caient, no?, i llavors surt ella com així de puntetes, no?, com ballarina, doncs tot això d'aquí, bueno, és molt maco, i també com en el concert, doncs bueno, com va canviar, perquè és un concert que era com una òpera, perquè hi havia, doncs era com 4 o 5 moviments que baixava el taló fins i tot, no?, i llavors, doncs, i cadascun tenia com una certa tonalitat del concert, i això em va semblar, doncs, molt maco, i vam sortir tots molt contents, perquè era un concert una mica diferent, era un concert més tipus com si vas a l'òpera, perquè la gent és de cavallava i tot això, però no era un concert així només de, com de marxa, diguéssim, no? Sinó era més una experiència cultural. I això crec que és molt maco.
0: Espiritual, pràcticament.
1: Sí, no, i l'espiritualitat no és l'últim disc, eh? O sigui, jo la Rosalía em va sorprendre perquè parla de Déu des del primer disc. De fet, jo tinc un article, si tinc mal, cada disc que treu, trec un petit article que escric, eh? Doncs aquí al Cugat.cat en tinc dos, i que una mica analitzo Déu i les coses de Déu en els diferents discos que va traient, no? I surten tots, i surt d'una manera com molt positiva. Ella és una dona que, podríem dir, en recerca de religiositat, perquè no podem dir que sigui com... Encara que el Déu catòlic surt molt, no? Però ella és una persona que està com en la recerca i també, bueno, també es fa ressò una mica d'això de que a nivell cultural actual, doncs aquesta com retorn és una cosa que és certa. Nosaltres a la parròquia, per exemple, aquest any tenim gairebé 100 adults que... Nosaltres tenim un programa que es diu Sicòmor, que l'hem portat de Londres, a la parròquia, que és com per iniciar-se a la fe. Seria com a una escola d'idiomes al nivell A1, per començar. I tenim gent que s'ha de batejar. O sigui, molta gent jove, del grup d'aquests potser joves en tenim 30 i pico. I llavors, jo, quan escolto la Rosalía i tal, em ve al cap molt aquestes persones que s'apropen a la parròquia, que tenen com una set de Déu, i a mi això és de les coses que més m'agraden.
0: Com ho aprofita, Anna, tot?
2: Sí, ens comprem cap a casa, mossèn Emili.
1: Aprofitem,
2: estic convençuda,
1: coses.
2: Ara ens estava explicant la seva experiència en el concert de la Rosalía. Jo estic convençuda que si la Rosalía hagués sabut que tenia un fan com mossèn Emili entre el públic, l'hauria fet passar pel confessionari. Mossèn, què li hauria explicat?
1: Clar, és veritat que el confessionari era una mica per parlar de perles, de la cançó aquesta de Despechados i tal, i en el meu cas no tinc aquest cas, però bueno, sí que ella li agrada molt la teologia. Ella en entrevistes que ha tingut diu que li agradaria doncs estudiar teologia. Jo soc professor de teologia, o sigui, podíem parlar, no?, doncs de molts temes, no? Jo li faria moltes preguntes, perquè tinc moltes preguntes.
0: Digue'm una.
1: Bueno, de discos, de perquè les seves lletres són lletres una mica que no són molt clares, saps? Molt clares.
0: I en quin sentit?
1: Bueno, perquè s'expressa... O sigui, ella, la Rosalía, ella... O sigui, perquè l'art modern s'entén com un confessionari des del segle XX, o sigui, tots els pintors del segle XX i tot això, o sigui, és molt... Exposed. I llavors, doncs clar, ella a les seves cançons, això per exemple, que és una altra cantant, Amy Winehouse, doncs ella, això, les seves lletres és la seva vida. De fet, hi ha una sèrie que es va fer, no és una sèrie, és d'un sol capítol, no? Que és Amy Winehouse, la xica detrás del nombre, que va seguint la seva història i les seves cançons i casa, no? Llavors, en el cas de Rosalía, doncs també les seves cançons, ella s'expressa, i a més l'últim disc, el Lux, que és el disc com més personal, però clar, hi ha coses que s'entenen, però hi ha altres que no s'entenen. I llavors aquí m'agradaria, saps? Jo el que faria com una cançó i anem a escoltar-la, no? I llavors anem així com a analitzar-la. Aquí, què vols dir, no? Aquí, en què estàs pensant? I a veure què em diria.
2: Segurament el que diuen tots els artistes, el que tu interpretis, jo ho faig i llavors tu interpretes, i cadascú interpreta doncs una mica el que vol o en el moment vital en el que està o el que sent, sí, en aquell moment, no?
1: Això és veritat, perquè és veritat que després del concert, una cosa, com que vaig trobant persones, no?, i vaig anar, els preguntava què és el que més t'ha agradat del concert, o a vegades feligresos que hi havien anat, o quina és la cançó que més t'agrada. I a tothom li agradava una cançó diferent perquè la relacionava amb un aspecte de la seva vida, no? I això, doncs, però és la gràcia de l'artista, que diguessin que també l'obra que fa doncs va més enllà de la pròpia vivència de l'artista, no? I quan arriba també a un nivell com de cultura popular, també doncs també forma part de la vida de moltes persones aquestes cançons, no? I se les posen per recordar moments de la seva vida.
2: Mossèn Emili, una cosa, ens has explicat que vas anar al concert de mossèn.
1: Sí.
2: No sé si tothom ha de prendre seriosament o algú va pensar que el marc de tota aquesta... de totes aquestes icones, no?, que exhibeix la Rosalía, diguéssim, t'havies passat de frenada. Perdó la confiança,
1: no,
2: eh?
1: No, sí, sí. De fet, no era almenys el més raro que anava vestit, eh? O sigui que era dels normalets. No, però jo vaig amb mossèn, així amb el coll, no?, que es veu que soc de mossèn, no? Però perquè això m'obre moltes converses. Això hi ha molt... Per exemple, els que tenia al costat, doncs clar, quan em vaig asseure i em van veure, no?, perquè van comentar entre elles i de dir, com, teniu un mossèn aquí al costat, no? Llavors això ja... Jo doncs ja parlo, no? I ja li dic, mira, jo soc el mossèn de Sant Cugat i tal, i han sortit moltes converses, com he tingut també, doncs, en avions, i així he tingut converses molt maques amb vols d'aquests llargs, no? Doncs això, no? I per tant, bueno, sí, no... Hi havia molta gent que portava rosari, és que hi havia molta religiositat, que la gent portava coses que potser no les haurien portat totes en el sentit religiós, però sí que era una cosa que sorprenia del concert de Lux.
2: Per això t'ho deia, perquè hi ha molta gent doncs amb els mocadors aquests típics com de monja, no? Però que en realitat sí. no és que siguin monges.
1: No, això també va sorprendre, que hi ha moltes monges, com santes, si no hi ha que portaven com coronetes, però clar, una mica imitant també el vestit, bueno, com ara el cabell com el porta ara la Rosalía, no? Que porta com aquesta coroneta, no? De santa, i bueno, també ho imitaven, no? I el color blanc, perquè clar, és el de la portada de Lux, i és el color dominant d'aquest disc. Bueno, que és que clar, Lux vol dir llum, no? I aquí també, clar, i també inclús utilitza una paraula, ego sum lux mundi, uh-huh. Que això surt a Taüll, no? Al romànic català, doncs el Pantocràtor més conegut de Catalunya posa ego sum lux mundi. I això hi ha una cançó que és com una mica com una tornada que va sortint per allà, no? Una segona veu que va dir ego sum lux mundi, ego sum.
0: Mossèn Emili abans parlava de les cançons favorites dels feligresos. La seva...
1: Jo podria
0: dir... una, no?
1: Sí, una o dos. Vaig a dir-ne dues. Val? O sigui, la primera és una que és G3N15, que és Genís, no? Que és el nom del seu nebot, i és una cançó supertrista, de melangia, no? Perquè, clar, ella quan va estar a la pandèmia va estar vivint als Estats Units perquè estava gravant a Motomami, i llavors, clar, com que no et podies moure del país, doncs, clar, es va tenir que quedar allà, i el seu nebot, que té 8 anys, i que se l'estima molt, no? Doncs llavors és una cançó de dir, clar, fa 2 anys que no et veig, com seràs, no? Com has canviat i tal, i al final, doncs també té una posa una nota de veu d'un WhatsApp de la seva àvia, que li diu una cosa molt religiosa també, diu, carinyo, el més important és la família, diu, no, el més important és Déu, no? Llavors li diu, bueno, sí que... És una conversació com molt maca. I també una altra que m'agrada molt és d'aquest últim disc, és Jugular, però aquesta, si em dius perquè m'agrada, o sigui, no sé, perquè m'agrada, saps? O sigui, i al final, hi ha una part final que m'agrada molt perquè acaba fent, no? Com d'una cosa petita a una cosa gran, d'una gran a una petita, no? I al final acaba, no? I no cabe en mi pecho no cabe en él, que jo faig com una referència com al cor de Déu, saps? O sigui, que el cor de Déu que és tan gran, no? I mi pecho no cabe en él, eh? O sigui, que és com aquesta grandesa de l'amor de Déu. Bueno, és la meva interpretació, segurament ella no fa tant així, no? Encara que ella en aquesta cançó cita el Corán, no? Perquè diu, perquè tu estàs més cerca que mi ven a jugular. I això és una sura del Corán.
0: Ja veus, Anna, que mossèn Emili és una persona tan curiosa que aprofundeix en tot allò que li interessa, i la Rosalía està claríssim que li interessa i molt. Però quins són els arguments de la teva admiració per aquesta cantant? Per què?
1: Bueno, hi hauria un primer que seria a nivell musical. Ho fa molt bé, i barreja estils molt diferents, però ho barreja bé, no fa un poti-poti, diguéssim, no? Sinó que i amb una mateixa cançó canvia d'estils. O sigui que això és una mica inclús arriscat a nivell de, diguéssim, de ràdio o en tema, o d'escoltar.
0: Musicalment, sí.
1: Perquè vol dir, et demana que tu has d'escoltar la cançó i per interpretar-la. O sigui, a mi musicalment m'encanta, com ho fa, no? I després també m'agrada molt, bueno, el fet d'aquesta com de l'obertura a lo espiritual, que això també és una cosa, bueno, que jo com a mossèn, doncs òbviament és una cosa que m'agrada molt. I després també les seves entrevistes, perquè és una noia que també que s'obre molt a les entrevistes. O sigui, és bastant transparent, no? Quan li fan unes preguntes, o almenys comparteix aquesta part com més espiritual, i no li fa vergonya dir-ho. Perquè nosaltres, la nostra cultura, aquesta part com més espiritual sempre fa una mica de més vergonya dir-ho, no? I ella ho diu com més oberta, i això ens recorda molt als joves i als adolescents d'avui en dia. Et parlen amb molta naturalitat d'aquest tema. O sigui, per ells és com més exòtic, no han viscut potser amb la cultura com més catòlica, més de la nostra època, no? I en aquest sentit estan com més lliures i busquen més, no? I aquí amb ella veig també com un reflex, ella és més gran perquè ella té quasi cap als 30, no? O sigui, però és un reflex d'això. I després també m'agrada molt la seva capacitat. Jo era una dona que té un gran lideratge perquè sap, té una capacitat molt gran de treure talent. Perquè ella, o sigui, per fer el que fa no és tan fàcil. O sigui, ella pot composar, però composar composes, però també tu t'has envoltat de gent molt bona que també que et complementin, que t'ajudin, i també en la posada en escena, en els vídeos. Els videoclips també són molt xulos, a mi m'agrada molt, els videoclips són molt, molt atrevits, no? I també el videoclip també explica la cançó, per exemple, la de Bergheim, no? La primera que van treure, jo quan el vaig veure em vaig quedar, bueno, paradíssima, vaig començar a estudiar-lo allà per YouTube, de gent que feia comentaris, perquè és que és un videoclip que està super ben pensat, o sigui, és una petita obra d'art aquest videoclip.
2: Mossèn, li agrada tota la música de la Rosalía? Ho dic perquè hi ha altres treballs com aquest que estem escoltant,
1: sí,
2: que potser no són tan espirituals, no? No sé si és massa motomossèn o no.
1: No soc tan... No, sí, Motomami hi ha algunes que m'agraden, però potser és l'àlbum que menys m'agrada. I perquè, bueno... I no sé si... Bueno, Motomami és veritat que és ella, no? Perquè és Rosalía, però aquí jo vaig... Ostres, està agafant com una tirada més, com més comercial, no? I se m'acaba el comercial, deixa com de ser més la Rosalía dels altres àlbums, no? Que eren més... És veritat que el primer àlbum, el Mal Querer, és un àlbum que, bueno, que clar, que parla, no? És un treball final de màster seu, no? I parla de la dona maltractada, parla de la vida d'una altra, no? Però aquí dic, se m'està marxant la Rosalía, però en Lux m'ha tornat una altra vegada.
2: I per la porta gran, eh?
1: I per la porta gran, sí.
2: I aquest boom de la música més religiosa de la Rosalía s'ha notat a la parròquia? Has vist més interès, sobretot els dies abans, entre els joves?
1: Sí, o sigui, és un, bueno, almenys a Sant Cugat és un fenomen. O sigui, a veure, un fenomen també no hem de dir, no és una locura, eh? Però sí que nosaltres a la parròquia anem creixent de gent que ve a missa, i sobretot el tema dels joves, eh? I els joves és tot un fenomen que s'apropen, estan com molt més oberts, i després una cosa més curiosa és que els joves porten els seus pares a l'església, que abans que era com a l'inrevés, i bueno, i també és un repte per l'església, no? Doncs d'acollir aquestes persones, no? d'escoltar, no? Els anells que porten en el seu cor, i de caminar amb ells, i això és molt maco, i a mi també aquesta gent que ve nova també m'enriqueix molt. De fet, jo amb els joves els hi pregunto moltes coses. O sigui, jo per estar una mica al dia tinc una font privilegiada que són els joves. Jo em fixo com vesteixen, que els hi pregunto què escolten, si surten ara, jo què sé, videojocs, els hi pregunto per què els agraden els videojocs, els hi pregunto els tatuatges, no? Per què s'han fet aquest tatuatge i tal, perquè és una manera de conèixer la cultura, i això és molt important. I també, o sigui, la cultura és la que tenim, però també la cultura l'hem d'enriquir. I veus, i Rosalía enriqueix la nostra cultura actual.
2: I la cultura musical del mossèn, que ens hem quedat aquí tots bocabadats, eh?
1: Bueno, és que jo, això va ser cosa de la meva mare quan era petit, que li agradava el piano, vaig començar a estudiar piano, i sempre el tema de la música m'ha agradat molt. Soc molt més friqui de la música clàssica, eh? O sigui, allà sí que, bueno, perquè allà he pogut, doncs, conrear-la més, però no em treu que m'agradi la música clàssica, però t'agrada Chopin, Rachmaninoff, però també m'agrada molt el jazz, m'agrada molt la música així més flamenquilla, perquè també té molta força. Jo soc d'Hospitalet, no? Ja li deia abans a la Carme, no? I un punt de flamenquilla d'Hospitalet també el porto. Però bueno, o sigui, tota música que sigui de qualitat i que expressi bé els sentiments humans, a mi això m'agrada molt, perquè sempre, o sigui, un artista, quan és bo, és capaç d'expressar el que ens costa de dir. No? O sigui, l'artista no és només el que fa coses, no? O sigui, el que sap posar paraules, expressions a coses que tenim tots però que ens costen de dir i que ens podem veure reflectits en aquella música, també en aquella pintura. També m'agrada molt l'art modern, o sigui, jo soc molt friqui de moltes coses, eh?
2: Carme, el fitxarem, mossèn Emili?
0: No sé. No sé.
2: M'estan dient de darrere el vidre, fes-lo rambler, ja. Fes-lo rambler.
1: Però de tant en tant em puc passar per la Rambla.
0: No sé d'on treu el temps, eh?
2: Exacte,
0: no sé.
2: Exacte, per la Rambla explicar-nos coses. Una darrera pregunta, molt ràpid. Podria ser que l'àvia de la Rosalía ens estigui escoltant des de Sant Esteve Sarrovires i acabi enviant a la nena al monestir de Sant Cugat. Què preferiries? Un concert, una conversa sobre música i espiritualitat, una actuació amb tu a l'orga, t'estem escoltant, que també ets artista.
1: Això és Bach, no? El concert. Sí.
2: Doncs, Instagram home, fa aquestes coses. Ja, ho hem trobat a Instagram.
1: Sí, sí, això és d'un programa que vaig... Bueno, d'un curs que vaig fer de ciència i fe, que va ser el primer de l'Església Catòlica. Mira. L'any 2013, això, sí, sí. I home, no m'agradaria tenir una conversa amb ell. La podia portar al monestir, es podia fer un concert íntim, però clar, és una mica de música religiosa, però és que ella canta moltes cançons i saetes, inclús en el concert aquest va cantar una que era com una saeta de mi... Bueno, Cristo, una força allà, i home, això seria una cosa com molt maca, no? Com de fusió com de música més moderna, i a més ella canta, a part de lo seu, canta moltes més coses, perquè és una noia que ha estudiat molt,
2: doncs a veure si la ràdio fa la seva màgia. Mossèn Emili, Carme, moltíssimes gràcies, una abraçada
0: a vosaltres. Adeu, Ramblers.
1: Adeu.
3: Aquí des de les Terres de l'Ebre i des del cor del Montsià. Parlar amb Joan Cortidella de la Galera, que és l'únic mestre terrisser en actiu del Montsià. La idea seria parlar d'ofici, de la diferència...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i l'alcalde de Nova York, Zoran Mandamí, s'han alineat en temes com la defensa de l'assequibilitat, els valors democràtics i de la dignitat dels treballadors. Mandamí ha celebrat un acte de reconeixement a Sánchez i a la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, a la seva residència oficial. Ha remarcat que tots dos són campions de la gent treballadora. En el cas de Sánchez, ha ressaltat el seu esforç en Palestina, o amb les pujades del salari mínim. Més temes. Unió de Pagesos ha convocat pel dia 14 d'octubre una protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible. El sindicat reclama ajuts directes d'entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar els costos de producció. La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
2: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha desallotjat la plaça del Covi a la Vila Olímpica, on un grup de persones dormia de manera continuada des de feia mesos. Fons municipals han indicat que l'actuació s'ha dut a terme per problemes de salubritat, seguretat i convivència detectats a l'entorn. Durant la intervenció s'ha prestat atenció a unes 32 persones. Els equips municipals de neteja han condicionat l'espai i han recollit aproximadament 3.000 quilos de residus acumulats. I el desnonament d'una família del bloc de pisos del carrer Unió Cultural de Vic ha quedat finalment suspès aquest matí. La família continua de moment al seu habitatge, mentre 11 famílies més del mateix bloc podrien trobar-se en una situació similar als propers mesos. Els afectats viuen en uns blocs de pisos amb 76 pisos, propietat de l'Agència d'Habitatge de Catalunya, i que inicialment pertanyien a l'obra social de la Caixa. Hi ha 11 famílies afectades que sumen 60 persones. Llibertat provisional sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafar 400 clients per un valor de 2 milions d'euros. El magistrat de la plaça 5 d'instrucció de Figueres ha acordat mesures cautelars com la retirada del passaport i l'imposa la prohibició de sortir del territori nacional sense autorització i la compareixença requerida, així com l'embargament preventiu de 2 milions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha exigit a Sumar que surti del govern de coalició si el PSOE no pren mesures contra els fons voltor. Colau ha reclamat que el recent desnonament de la Mari Carmen, d'avui, una veïna de Madrid de 83 anys, a qui els propietaris de l'habitatge han expulsat del pis on viu des de fa 70, sigui un punt d'inflexió. L'escoltem.
2: Y no puede ser que nuestro espacio político sea cómplice de esa cobardía del Partido Socialista. Se acabó. O sea, no se puede mantener la presencia en un gobierno de coalición si no es para hacer el máximo esfuerzo para enfrentarnos a los fondos buitre, para enfrentarnos a los grandes propietarios, para acabar con el rentismo y la especulación y proteger un derecho tan básico y esencial como es el derecho a la vivienda, especialmente en el caso de personas vulnerables como el de Mari Carmen.
1: Els pensionistes autònoms cobren de mitjana 550 euros menys que les persones que han treballat al règim general de la Seguretat Social. La dada s'extreu del darrer informe sobre la situació dels treballadors per compte pròpia que ha elaborat el Consell de Treball Econòmic i Social. Fins a finals de l'any passat, la pensió mitjana dels treballadors autònoms era de 950 euros mensuals. Escoltem Albert Ferrer, ponent de l'informe, que ha explicat que per tendir a la igualtat caldrà prendre mesures.
3: El gran repte passa perquè hi hagi un increment en l'aportació a les cotitzacions, que al final és el que garanteix que les prestacions futures siguin d'una major quantia. No? Són mesures que feien com allò d'enviar l'historial de l'informe de la tesoreria, no? En la teva vida laboral, perquè d'alguna manera tu en l'informe es pugui fer una simulació que acompanya aquest informe de que veïs com et quedarà la pensió.
1: La Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre 2027 i 2030 per un import de 2.318 milions d'euros, un 66% més que el contracte programa anterior. L'acord s'ha materialitzat avui amb la signatura d'un pacte amb les administracions a Palau i és per finançar polítiques com l'atenció del domicili de les persones vulnerables. I 12 persones han hagut de ser ateses i diverses zones del Congrés han hagut de ser desallotjades per la presència d'un gas tòxic després que la diputada del PP, Ana Vázquez, exhibís un esprai de gas pebre dins de l'hemicicle. La policia ha presentat 3 lavabos, un menjador i la cuina i ha desallotjat els treballadors que estaven en aquests espais. Un treballador del PP ha admès que l'havia activat. I els càmpings gironins reclamen més connexions en transport públic a les estacions de l'AVE i l'aeroport Girona-Costa Brava i asseguren estar preparats per enfrontar-se als temporals aquesta tardor. Ho han fet en el Congrés Anual celebrat avui.

0: Són 7:45.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha assumit al Parlament tota la responsabilitat política del cas. Això sí, no hi haurà més cessaments dels que ja s'han produït. Jordi Fortià.
2: Illa ha apuntat al Consell Superior d'Avaluació, encarregat de coordinar les proves per no informar bé els centres durant la seva compareixença al Parlament per petició pròpia.
3: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període d'aplicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
0: L'oposició acusa el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors.
2: Els grups parlamentaris han demanat l'admissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell de les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya.
0: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge Calama que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita de quan era president.
2: L'expresident espanyol afegeix que el va acceptar per deferència i demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat.
0: Des de les 12 fins a les 6 de la tarda han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 184.000 vehicles, el 32% dels 580.000 previstos fins les 3 de demà dijous, coincidint amb el pont de la Mercè.
2: Per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions a la P7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit. Ramon Lamiel és el director general de trànsit.
4: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat.
0: En cultura, Barcelona dona a aquesta hora el tret de sortida a la Mercè 2026 amb el pregó des del Saló de Cent de l'Ajuntament.
2: Estaran a càrrec del mestre celler Antoni Falgueres, acompanyat de la seva filla, la sommelier i comunicadora Meritxell Falgueres. El pregó precedirà el toc d'inici inicial des de la plaça de Sant Jaume a partir de les 8 del vespre.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça comença la defensa del títol de la Champions League femenina.
5: L'equip de Pere Romeu debuta a les 9 del vespre contra el París en el primer partit de la Lligueta. Aitana Bonmatí, Vicky López i Quica Nazaret són les baixes destacades del Barça per aquest duel.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquesta primera jornada de la tardor que està venint amb una temperatura una altra vegada molt més alta del que toca. Seguim en aquesta dinàmica estiuenca, almenys a les tardes, almenys també al matí. Sí que refresca una miqueta, s'ha sentit aquest matí, per exemple, però ja diem. Així que arriba al migdia, la temperatura es desboca i avui hem tornat a passar dels 30 graus, a més de la meitat del territori català. De fet, en aquests moments encara l'ambient és molt càlid i sempre amb molt pocs núvols. Per tant, la situació de sol piconador és evident. També ho serà el dijous, per tant, dia de la Mercè, també les festes de Santa Tecla, que es desenvoluparan sense entrebancs. Al matí hi haurà alguns núvols baixos, sobretot cap a l'Ebre, també a l'Empordà. De fet, hi haurà alguna boira i tot en aquesta zona de la Costa Brava, però aquests núvols s'acabaran trencant de seguida i donaran pas a un dijous de temps tranquil, radiant, sense pluja i més calorós que avui, déu-n'hi-do. Demà encara tindrà més ganes de pujar al mercuri. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Avui amb especial atenció per l'operació sortida. Roger Serra, bona tarda.
2: Bona tarda, Dali. La veritat és que millora molt ràpidament el trànsit ja en aquesta xarxa viària. Afortunadament va baixant el volum de trànsit. Encara hi ha moviment, evidentment. Com a incidències, tenim l'accident, recordem-ho, a l'AP7 a la Roca del Vallès en sentit nord, que talla carril. Estan acabant de retirar els vehicles implicats en aquest accident. Ara hi ha aturades d'uns 5 quilòmetres entre Parets i la Roca del Vallès, aquests 5 quilòmetres amb retencions destacades. AP7, com et deia, sentit nord, sentit Girona, estan retirant els vehicles accidentats. Les obres a Jorba continuen a l'autovia 2, encara parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres en sentit Lleida, i de la resta de la xarxa viària ens quedem amb la C58, amb l'autopista del Vallès. Hi ha aturades puntuals entre el nus de la Trinitat i Montcada i Reixac, és a causa d'un vehicle avariat. Ara ho veiem, retencions d'un parell de quilòmetres, C58 sortint de Barcelona al primer tram a causa d'aquest vehicle avariat que talla carril. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Salvador Illa reconeix errors greus i inacceptables en el fiasco de les proves PISA. El president ha assumit al Parlament tota la responsabilitat política del cas. Això sí, no hi haurà més cessaments dels que ja s'han produït.
4: De fet, ha apuntat al Consell Superior d'Avaluació, encarregat de coordinar les proves, per no informar bé els centres. I ja ha volgut treure de l'equació la consellera Esther Niubó, a qui l'oposició reclama que dimiteixi. La resta de grups han criticat el govern per manca de transparència i pel retard en fer públics els errors que es van comunicar públicament a finals de juliol.
0: El president ha comparegut avui a petició pròpia, Mont Carvajal.
5: El president Salvador Illa ha reconegut errors greus i inacceptables en les proves PISA del 2025. Ha explicat que el Consell Superior d'Avaluació, que era el responsable de fer les proves, no va comunicar a ningú, ni als seus superiors polítics ni als centres que feien les proves i haguessin pogut corregir-ho, que hi havia errors en el mètode.
6: Durant les setmanes següents, el Consell va rebre fins a 6 informes tècnics abans que finalitzés el període de publicació. Es podia haver reforçat el seguiment i s'hauria d'haver reforçat el seguiment. Es podia haver advertit de nou als centres que encara no havien fet la prova i s'hauria d'haver advertit als centres que encara no havien fet la prova. Es podia haver extremat la supervisió de les exempcions i s'hauria d'haver extremat la supervisió de les exempcions. Les divergències conclouen que aquestes actuacions correctores no es van produir.
5: Malgrat aquesta exposició, Illa no ha explicat per què va passar això quan se'ls va avisar des del Ministeri fins a 7 vegades. I ha defensat la consellera Niubó amb dents i ungles perquè ha dit que ja van cessar la secretaria general i no cal fer fora ningú més. El president ha dedicat molta estona al Pacte Nacional per l'Educació i en les propostes que farà demà passat els grups per començar a parlar-ne. Vol que s'acordin poques mesures, 5 o 6, que hi hagi calendari i diners per complir-les i que hi hagi un control que s'estan duent a terme.
0: Gràcies, Mont, però l'oposició, com dèiem, ha acusat el govern de manca de transparència pel retard en fer públics els errors. Els grups parlamentaris han demanat la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i han titllat el desgavell en les proves PISA de desastre, fiasco i ridícul per Catalunya. Esther Minguell.
7: Junts ha exigit al president Illa responsabilitats polítiques i el Partit Popular l'ha acusat d'ocultar dades deliberadament perquè es van excloure de l'informe els que molestaven. Escoltem Mònica Sales de Junts i Alejandro Fernández del PP.
8: Quan va saber vostè que hi havia irregularitats greus en l'organització de les proves PISA? El dia exacte. I sap què passa, president? Que siga quina siga la resposta, vostè té un greu problema. Perquè o ho sabia i va amagar tota la informació, o no ho sabia perquè algú del seu govern li havia amagat una informació gran que demostraría que usted no tiene el control del seu govern.
9: Ocultaron deliberadamente los datos, porque no puede ser tan casual que sean justamente los que a ustedes les molestaban. Pero les hemos pillado con el carrito de los helados y ahora no saben muy bien a quién encolomarle el muerto.
7: Els socis de govern han titllat de presa de pèl i de ridícul les errades en les proves i el retard en comunicar-ho. Jordi Albert és portaveu d'Esquerra Republicana i Jéssica Albiach, la líder dels comuns.
10: El problema del PISA és un autèntic desastre, perquè la dimensió del problema és immensa. Ho és per la deixadesa de funcions, ho és per la persistència en l'error, ho és per l'opacitat. Aquest error ha portat el ridícul al país.
11: Va fallar la transparència. Durant mesos, vostès coneixien l'existència d'aquest problema i no ho van explicar públicament. O sigui, és que ha semblat una presa de pèl.
7: PP i Vox no assistiran a la cimera de partits convocada per aquest divendres.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: José Luis Rodríguez Zapatero assegura al jutge Calama que les joies que li van trobar a casa seva van ser un regal del rei de l'Aràbia Saudita de quan era president.
4: L'expresident espanyol afegeix que el va acceptar per deferència i demana a l'Audiència Nacional que sol·liciti cooperació a la monarquia saudita per acreditar el seu relat. Recordem que en ple cas Plus Ultra el jutge va ordenar obrir una peça separada per determinar l'origen d'aquestes joies, que fins ara eren una incògnita, i va investigar Zapatero per un presumpte delicte fiscal i de contraband. Segons ha relatat l'expresident, l'entrega de les joies va ser a la Moncloa durant el viatge que el rei saudita va fer a Madrid el juny de l'any 2007.
0: En successos, el balanç de víctimes per l'incendi en una residència de l'Ametlla del Vallès aquesta passada nit ascendeix a una persona morta, un home de 53 anys i 13 ferides, de les quals dues continuen hospitalitzades. El foc ha començat en una de les habitacions i s'ha propagat per la resta de l'edifici. Ara se n'investiguen les causes. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
12: El foc ha afectat 8 habitacions i ha obligat a atendre 78 persones entre usuaris i treballadors a causa de la presència de fum. Des de l'alerta inicial, efectiu dels bombers, el sistema d'emergències mèdiques, la policia local i protecció civil s'han desplaçat al centre per controlar la situació. Finalment, un total de 13 usuaris han estat traslladats als hospitals de Granollers, Mollet i Sant Celoni per inhalació de fum. Fins als llocs dels fets s'hi ha desplaçat el conseller de Drets Socials, Raúl Moreno, que ha expressat el seu condol a la família del resident mort. El personal del centre, depenent de la Fundació Vallparadís, ha organitzat el confinament i el reallotjament dels usuaris. I es traslladaran a altres centres aquelles persones que hagin vist afectada la seva habitació. El director general de la Fundació, Ramon Ramells, explica més detalls de l'operativa.
13: Les portes tallafocs han actuat, el sector ha quedat totalment sectoritzat i, per tant, el foc no ha sortit del sector on s'ha atès, fora de la façana que haurem pogut veure, i s'ha pogut actuar ràpidament.
12: Els Mossos d'Esquadra mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l'incendi que s'hauria produït a l'habitació on dormia la persona morta de 53 anys.
0: A l'Alt Empordà, un home de 47 anys ha resultat ferit crític i un altre de 74 està en estat lleu per l'explosió d'una canalització de gas aquesta matinada també a l'hotel Can Carbó de Vilanova de la Muga. Per a l'Ada, la masia ha patit danys estructurals greus. A Empordà Televisió, José Manuel Segade.
14: Una violenta explosió de gas ha provocat destrosses molt greus aquesta matinada a l'hotel rural Can Carbó de les Olives a Peralada i ha deixat un balanç de dues persones ferides. L'alerta s'ha rebut quan faltaven pocs minuts per un quart de tres de la matinada. Tot i que inicialment es deia que la deflagració s'havia pres a un dipòsit exterior, les primeres investigacions apunten a que l'origen seria una bossa de gas propà acumulada a la planta baixa i als conductes interiors. La força de l'explosió ha fet enfonsar parets, ha deixat l'interior de la masia a la vista i ha projectat vidres a més de 50 metres de distància. Els serveis d'emergència han evacuat un home de 47 anys en estat crític a l'Hospital Vall d'Hebron de Barcelona i un altre de 74 anys en estat lleu al Trueta de Girona. Una clienta allotjada a la propietat i un gos han resultat totalment il·lesos. 9 dotacions dels bombers han aconseguit apagar l'incendi pels voltants de les 3 i han utilitzat l'unitat de drons per avaluar la finca, que ha quedat completament precintada per la gravetat dels danys. A hores d'ara, equips de bombers i tècnics de la companyia continuen a la zona per garantir la seguretat de la instal·lació.
0: Llibertat sense fiança per la propietària de l'agència de viatges de l'Escala, detinguda per estafa. El jutjat li ha retirat el passaport, li imposa la prohibició de sortir del país i ordena l'embargament dels seus comptes.
4: La causa està oberta per un delicte d'estafa agreujada. La dona ha estat detinguda per estafar uns 400 clients per valor de 2 milions d'euros. La policia xifra en gairebé 400 les víctimes de l'engany, que van pagar per unes vacances inexistents o bé que a mig viatge van saber que tota l'estada no estava pagada i que els quedava una part a deure. El cas va esclatar aquest estiu quan alguns clients van demanar cancel·lar el viatge i la detinguda no els va tornar els diners. D'altres, fins i tot, no van poder agafar l'avió perquè quan era hora de marxar, l'agència no els havia enviat els bitllets. L'agència, que feia servir el nom comercial M'escapo Viatges, va tancar a principis d'agost. El sotsinspector de Mossos, Jordi Casanovas, explica com operava l'acusada.
15: El modus operandi era molt individual, en el qual aquesta persona investigada pues, oferia a la resta d'usuaris, clients, uns viatges a un preu molt baix en relació amb la resta de mercat. A partir d'aquí exigien un pagament immediat en efectiu i a l'hora dels clients anaven a realitzar aquests viatges pues, o no es procedia al viatge o simplement s'escudaven en que s'havia cancel·lat per tour operadors o perquè havia perdut la llicència i mai molts d'aquests no van ser retornats els diners o l'altre van...
0: Renfe apunta les pluges i les vibracions de les obres com a hipòtesi del despreniment del fals sostre de l'estació de Fabra i Puig, que ha causat 3 ferits lleus. Asseguren que els més de 100 litres per metre quadrat caiguts la setmana passada haurien generat humitat que ha fet augmentar el pes del guix.
4: Això, sumat a les vibracions del pas dels trens i a les dels treballs del paviment, hauria fet caure el fals sostre. El director d'estacions de Renfe, Javier Domènech, ha explicat que l'estació es mantindrá tancada mentre no sigui segura.
16: Creemos que con las lluvias de la semana pasada, en las que cayeron 100 litros por metro cuadrado y provocó una humedad relativa tan grande que pudo absorber el yeso pesa más y el cañizo hizo que se viniera abajo. En segundo lugar, las vibraciones provocadas por la sustitución de solado en otra zona de la estación podrán ser también una razón.
4: Domènech també ha apuntat a l'efecte d'exsucció que provoquen els trens quan passen per l'estació i a les vibracions de les obres de substitució del paviment com a possibles factors que haurien contribuït al despreniment. Avui els tècnics de Renfe estan avaluant els danys abans d'iniciar la reparació. Mentrestant, els trens de l'R4 hi passen, però no fan parada.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Ho sentíem abans en la connexió del trànsit, en marxa l'operació sortida del pont de la Mercè.
4: Des de les 12 fins a les 6 d'avui dimecres 23 han sortit de l'àrea metropolitana de Barcelona 184.000 vehicles, el 32% dels 580.000 previstos fins a les 3 de la tarda de demà dijous 24. Per evitar retencions i accidents, es prohibeix la circulació de camions a la P7 i s'han desplegat 2.000 Mossos d'Esquadra amb més de 1.200 controls de trànsit.
0: Carina Viver.
17: Els moments en què es preveu que es concentri més trànsit és avui fins a les 8 del vespre i demà de 10 a 2 del migdia, sobretot a la P7, a la 2 al Baix Llobregat i a la C-17, la C-58 i la C-33 al Vallès. Es prohibirà circular els camions de més de 7 tones i mitja a la P7 i es desplegaran més de 1.200 controls amb les alcoholèmies i les distraccions com a epicentre, ja que són les principals causes dels accidents. Des del Servei Català de Trànsit es demana màxima prudència al volant i evitar les hores de màxima afluència. Ramon Lamiel és el director del Servei Català de Trànsit.
18: A les operacions especials, la probabilitat de patir un accident, de quedar ferit greu o un accident mortal, s'acosta al 26%. I el que és un divendres o una vigília de festiu, s'acosta al 24%. Per tant, estem en aquest moment, precisament. Cal estar molt present i atent a la carretera i conduir amb molta responsabilitat, especialment en aquelles vies que no coneixem prou.
17: Pel que fa a l'operació tornada a diumenge, es preveu que retornin 270.000 vehicles a partir de les 12 del migdia.
0: I la Generalitat ha signat avui el contracte programa amb les institucions que representen els municipis de Catalunya per enfortir els serveis socials entre l'any 2027 i el 2030 per un import de 2.318 milions d'euros, el 66% més que en el contracte programa anterior. Maite Polo.
19: És un pacte que ha costat, admès el president Salvador Illa, per les exigències dels municipis, però que significa un pas endavant important en els serveis socials que ofereixen els ajuntaments. S'hi incorporaran 1.000 nous professionals i modernitzarà els tràmits administratius, segons el conseller de Drets Socials. Tots dos, Salvador Illa i Raül Moreno, han encapçalat l'acte de signatura juntament amb l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. Les dues institucions estan presidides per David Bote i Meritxell Budó.
20: Crec que aquest acord reforça algunes de les polítiques més rellevants, com pot ser l'atenció a la infància, la millora de les polítiques d'ensenyarisme.
21: Les persones no poden esperar. Aquest és un repte col·lectiu i històric que tenim totes les administracions. Ser capaces, com hem fet avui, de concertar esforços, d'ordenar responsabilitats i dotar el sistema dels recursos tècnics i financers necessaris.
19: L'augment de finançament per als treballadors i treballadores dels serveis socials preveu un increment del preu per hora de feina. Passarà dels 24 euros actuals als 27 euros l'any que ve i l'acord preveu augmentar gradualment fins als 30 euros l'hora al 2030.
0: Més coses. Unió de Pagesos ha convocat pel 14 d'octubre una protesta a Barcelona per la situació actual del sector, que qualifiquen d'insostenible.
4: El sindicat reclama ajuts directes entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per compensar l'augment dels costos de producció.
0: Uau, Llei de Ràdio, Quim Gasó.
22: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, ha assegurat aquest dimecres des de Lleida que el sector té ganes de manifestar un malestar creixent davant la gestió pública del sector primari.
23: Hem anat encadenant una crisi darrere una altra. És un problema estructural que posa en risc la sobirania alimentària del país. Dependre d'un model que està basat en les exportacions i les importacions aquí a Catalunya, el que fa és convertir l'alimentació en una arma de guerra.
22: Serrat ha reivindicat que la pagesia de considerada un àmbit essencial i estratègic de país per poder comptar amb una producció pròpia suficient. La mobilització prevista pel dimecres 14 d'octubre es farà a peu i amb tractors davant de les tres institucions a les quals van dirigides les reclamacions: el Departament d'Agricultura, el Palau de la Generalitat i la seu de la Delegació del Govern espanyol. D'altra banda, Unió de Pagesos traslladarà aquest dijous al conseller Òscar Ordeig una proposta per destinar ajuts directes a través del fons de contingència amb un barem entre els 8.000 i 17.000 euros per agricultor per tal de compensar l'augment de costos de producció.
0: Repassem ara altres notícies destacades del dia en format més breu que ens porten els companys d'Ona Malgrat i Ràdio Sallent.
24: L'Agrupació de Defensa Forestal de l'Alt Maresme ha treballat en 13 incendis forestals, agrícoles i periurbans en el que portem d'any. Són 3 més que durant el mateix període del 2025. Durant la campanya forestal, que va de l'1 de juny fins al 15 de setembre, l'ADF al Maresme ha rebut 17 avisos per part de control central que alertaven de columnes de fum o incendis. 6 d'aquests avisos van ser una falsa alarma. Calella està del municipi de l'Alt al Maresme, on s'ha actuat en més incendis. N'hi ha hagut 5. A Malgrat de Mar se n'han registrat 2, igual que a Pineda de Mar, i a Palafolls i Santa Susana, un a cada municipi.
25: La festa de la Verema del Bages arriba a la 31a edició fent un salt endavant. La fira de vins s'amplia tot el cap de setmana a la plaça Vella d'Artés, on dissabte cada celler ja disposarà d'estand propi. El programa arranca divendres amb la inauguració al celler Més que Paraules de Fonollosa i oferirà propostes com un vermut musical amb Joan Colomo, tastos especialitzats i activitats descentralitzades a diversos municipis. Diumenge es viurà la jornada tradicional amb la Fira d'Artesania i la clàssica xafada de raïm.
26: I comer per oblidar.
27: Perquè aquest pregó és el pregó dels que no acostumen a tenir micròfon. Els meus veïns i veïnes, dels meus col·legues comerciants i del món del vi, les botigues que no han pogut sobreviure i han hagut de baixar la persiana per sempre, els projectes del sector primari que s'abandonen perquè no hi ha relleu generacional, tota aquesta gent que cada dia fa que Barcelona continuï funcionant.
28: El comerç de proximitat forma part del caràcter i la cultura de Barcelona. És un signe d'identitat, com ho és la gastronomia o com ho és l'art.
27: Jo vull botiga.
0: Escoltem Antoni Falgueres, mestre celler, i la seva filla, la sommelier Meritxell, també Falgueres, els encarregats de llegir el pregó que dona el tret de sortir de les festes de la Mercè 2026. Un pregó que és el pas previ al toc d'inici oficial previst a la plaça Sant Jaume a partir de les 8 del vespre. Tot això també, i en cultura, a més, En aquests moments s'asfa el Festival Panoràmic Arts i Cultures Visuals. Se celebrarà del 15 d'octubre al 27 de desembre de manera simultània a Granollers, Terrassa, Barcelona i per primera vegada a Vic. Panoràmic celebrarà el seu 10è aniversari i commemorarà els 200 anys de l'existència de la fotografia. Avui l'han presentat a la capital del Vallès Oriental, Ràdio Granollers, Elisenda Coquet.
1: Amb el lema cremar de desig, el festival convida a repensar el paper de la imatge en un present saturat de fotografies i marcat per la irrupció de la intel·ligència artificial. Ho explica Joan Fontcoberta, fotògraf, artista visual, pensador i codirector del festival.
2: De la mateixa manera que hem de criticar aquesta credulitat ingènua a les fotografies abans, ara potser ens hem passat de frenada i hem d'anar a recuperar allò que queda de testimoni en les imatges que inclús poden no ser fetes òpticament amb una càmera, sinó amb altres recursos com amb la intel·ligència artificial.
1: Panoràmic tindrà 25 exposicions, prop de 50 activitats i seccions per als infants, els professionals i la transformació dels arxius. També l'Open Panoràmic, la convocatòria artística on s'han presentat 600 propostes i 9 han quedat finalistes. I per primera vegada farà un llibre recull del certamen.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. D'aquí a una hora el Barça comença la defensa de la Champions League femenina. Les blaugranes debuten a la lligueta contra el París i l'equip vol mantenir el domini a la competició europea més important, després de guanyar 4 títols en els últims 6 anys. Aitana Bonmatí, Vicky López i Quica Nazaret es perdran aquest partit. Escoltem Pere Romeu, l'entrenador del Barça.
3: Fins ara, no sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest és el missatge que jo crec que s'hauria de traslladar, de que seguim tenint molt, molt, molt bon equip, seguim sent un equip referència en el món, seguim sent un equip que té un estil de joc i una identitat super, super marcada, tenim jugadores de primer nivell, per no dir les millors del món, així que tornarem a lluitar per tot, segur.
2: D'altra banda, s'han complert els pitjors dels pronòstics i el Club Esportiu Mataró ha acabat retirant el primer equip femení de la competició després de no haver pogut reconstruir la plantilla. En futbol masculí, el Sant Andreu rep el Real Madrid Castella a Can Dragó a les 9 de la nit. El repte dels de Nacho González és puntuar per fugir de la zona baixa de la classificació. I en bàsquet, a 8:45 del vespre, jugarà la final de la Lliga Catalana amb la presència de l'Espart Girona i el Cadí la Seu. Pau Villafanya, de Girona FM.
4: Les gironines es juguen a Reus la final d'un títol que defensen després de guanyar-lo l'any passat contra el Joventut de Badalona. Roberto Íñiguez recupera gairebé tota la plantilla. Aquesta setmana s'hi ha incorporat Illana Martín, que veurem si té minuts, i Bulgak i Senyorec busquen confirmar les bones sensacions de dijous passat contra el Jairis. Només es baixa Axel Mercerón, encara pendent de l'evolució del turmell. Roberto Íñiguez és l'entrenador de l'Espart Girona.
5: Difícil, porque seguramente tenga motivación por el partido, ¿no? Es, al final es un título que los dos queremos ganarlo y queremos empezar, bueno, pues con esa sensación de ganar ese partido.
4: Per damunt del títol català, el conjunt gironí també aprofita el partit per agafar ritme abans de la cita clau dimecres vinent a Fontejau, quan l'Espart Girona jugarà a continuar a l'Eurolliga. De moment, sense rival confirmat, i és que avui Panathinaikos i Konut es jugaran-se a Fontejau la setmana que ve.
2: En hoquei sobre patins, avui comença la Lliga Catalana Femenina amb la disputa de la primera jornada, que enfrontarà el Mataró amb el Sant Cugat, el Palau amb el Cerdanyola, el Vigues i Riells amb el Manlleu i l'Alpicat amb el Voltregà. I per acabar, l'Ali, tornant al bàsquet, fa pocs minuts hem sabut que el Joventut Badalona s'ha imposat al Lima Horta en la final de la Lliga Catalana Challenge, que també s'ha jugat a Reus. Les badalonines han guanyat per 70-60 amb 21 punts de Chanaya Francisco.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Albert Güell a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem demà a la mateixa hora. Adéu-siau, bona tarda.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El pregó de la Mercè ha estat una reivindicació del comerç de proximitat. Han anat a càrrec dels propietaris de l'històric celler de Gelida de Sants, Toni Falgueres, i la seva filla, la sommelier Meritxell Falgueres. Pare i filla han fet un repàs a la història del celler a Sants, que té més de 130 anys, i a la important tasca de fer barri i xarxa des del petit comerç. N'escoltem un fragment.
2: I porto tota una vida darrere del taulell. I des d'aquest taulell he vist passar modes, crisis, alegries, governs, gent que entrava a comprar una ampolla i que moltes vegades acabava explicant-te la seva vida. Per això avui no vull parlar només de vi, vull parlar de la Barcelona que obre la persiana cada matí venent sabates, joguets, perfums, de la Barcelona que encara pregunta: què ens recomanes?
1: Enguany, Barcelona està anomenada capital europea del comerç local per la Unió Europea. I seguim parlant de les festes. Una anècdota: en els primers minuts de les festes han deixat una imatge de pel·lícula. Pocs minuts abans que es posés en marxa el seguici inaugural abans del toc de l'Àliga a la Palau de la Virreina, un dels portadors de l'Àliga, sorprès a la resta de membres del bestiari, neix a allunyar-se i treus la figura per demanar matrimoni a la seva parella. Ella li ha dit que sí. El govern planteja una desescalada de les restriccions a la pesta porcina africana cap a finals d'any, així ho ha anunciat el conseller d'Agricultura, Òscar Rodeig, després de reunir-se amb els alcaldes dels municipis que formen part de la zona del risc, amb els quals s'ha acordat crear un grup de treball per analitzar com es pot fer aquesta reobertura. Per cert, que avui s'han confirmat 5 nous positius, ja s'eleven a 396. El grup farmacèutic Salvat traslladarà la seva producció industrial d'Esplugues al Llobregat, a Alcalá de Henares, a Madrid. La companyia ho farà de manera progressiva fins al 2030 i mantindrà al Baix Llobregat la seva seu corporativa, les oficines centrals i l'activitat d'R+D, segons ha explicat aquest dimecres en un comunicat. I la Festa de la Verema del Bages arriba a la 31a edició fent un salt endavant. La Fira de Vins s'amplia a tot el cap de setmana a la plaça Vella d'Artés, on dissabte cada celler ja disposarà d'un estand propi. El programa arrenca divendres amb la inauguració del celler Més que Paraules de Fonollosa i oferirà propostes amb un vermut musical amb Joan Colom. Darrer punt, el Barça comença avui la defensa de la Champions femenina. Les blaugranes debuten a les 9 a la fase de la Lliga contra el París a l'estadi Johan Cruyff.
0: Notícies en xarxa.

anar amb el gra. Malgrat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El president de l'Iran, Masoud Pezeshkian, ha respost al discurs de Donald Trump d'ahir durant la seva intervenció a l'Assemblea General de la ONU. El líder iranià ha dit que el president dels Estats Units els va descriure com a terroristes, quan en realitat ells són víctimes del terrorisme. Pezeshkian ha remarcat que el seu poder militar és per defensar-se, que ells no han començat la guerra i que necessiten energia nuclear per progressar. A més, ha denunciat la doble vara de mesura a nivell internacional. Ha recordat que Israel té arma nuclear, però que els inspectors estan a l'Iran. Tot i això, ha deixat clar que estan oberts a les negociacions, però que mai es rendiran. La delegació dels Estats Units ha abandonat la sala quan l'Iran ja ha iniciat el seu discurs. Barcelona acull aquests dies una de les cites més importants del sud d'Europa en intel·ligència artificial, el AI Summit 2026, en el marc de la setmana de la IA, per on han passat 10.000 professionals, 200 ponents i les principals tecnològiques del món. En aquest congrés també s'ha parlat de les necessitats de la regulació de la IA, sobretot en menors. El director general del World Trade Center, Carles Anglada, n'ha parlat avui a la xarxa.
2: Com totes les tecnologies, quan comencen, necessiten una certa regulació. Sembla que tots els països que s'hi estan posant van en aquesta línia, la de prohibir fins als 15, 16, 14 anys, i sobretot la reducció de la utilització de les pantalles, ja no només de la intel·ligència artificial, sinó a l'ús de les pantalles, de les xarxes socials.
1: Presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut dilluns per atropellar amb cotxe la seva exparella als Pallaresos, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La víctima va patir ferides molt greus i va ser traslladada a l'Hospital Joan 23. El jutjat ha dictat també ordre de protecció, d'allunyament de la víctima i les filles i prohibició de comunicació. La causa està oberta per homicidi dolós en grau de temptativa, danys, conducció, tots els efectes de l'alcohol i trencament de mesura cautelar. Parlem del restaurant Pícnic de Sitges. El Passeig Marítim servirà diumenge l'últim torn de dinars després de 70 anys. L'estat ha ordenat el tancament per incompliment de llei de costes, argumentant que el local està en terrenys de domini públic marítimo-terrestres, al final d'un periple judicial de més d'una dècada, fins que la setmana passada el tribunal va dictaminar que acabava aquesta història. I panoràmica, el Festival d'Arts i Cultures Visuals celebrarà del 15 d'octubre al 27 de desembre la seva desena edició, amb 25 expositors i prop de 50 activitats, amb Vic com a nova seu, juntament amb Barcelona, Terrassa i Granollers.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha qualificat el desnonament avui de Mari Carmen, una veïna de Madrid de 87 anys, a qui els propietaris de l'habitatge han expulsat del pis on viu des de fa 70 anys, de tragèdia social inacceptable. De fet, 1.200 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest vespre davant la delegació del govern espanyol a Barcelona contra aquest desnonament. A Madrid, la convocatòria n'ha aplegat 10.000 i ha estat davant del polèmic àtic comprat per la comunitat a Chamberí. Sánchez ha responsabilitat directament la Comunitat de Madrid i el seu ajuntament.
2: El desahucio de Mari Carmen de hoy es una tragedia social que no podemos aceptar, ni como país, ni por supuesto tampoco desde el punto de vista de las instituciones públicas. Y desgraciadamente, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad Autónoma de Madrid, más preocupados en comprar y vender con dinero público aticazos con 200 metros de terraza, han hecho caso omiso a una demanda social, a una tragedia social que debería haber sido resuelta por parte del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad Autónoma.
1: Sánchez ha afirmat que el desnonament no s'hauria produït si el Congrés hagués aprovat el decret d'habitatge que el seu executiu va portar abans del ple de l'estiu i ha demanat altura de mires. Ho ha dit en una compareixença des de Nova York, on participa aquests dies a l'Assemblea de les Nacions Unides i on ha tret pit de les dades que s'han conegut avui, les previsions a l'alça de creixement de l'economia espanyola d'un 2,6%, un creixement que no està renyit, segons ell, amb la cohesió social.
2: España yo creo que es un buen ejemplo de cómo combinar crecimiento económico, creación de empleo y derechos y avances sociales. En los últimos años hemos impulsado un crecimiento económico sólido, aumentado el empleo de calidad, mejorado los salarios, reducido la desigualdad. Queda mucho por hacer.
1: El cap de l'executiu espanyol intervindrà a 2:15 de la matinada, hora catalana, a l'Assemblea de les Nacions Unides. I els Mossos investiguen un tiroteig amb un ferit que ha tingut lloc aquesta tarda al barri de la Mina, Sant Adrià de Besòs. La víctima s'ha presentat a un centre hospitalari de la zona amb una ferida d'arma de foc, ha estat atès i sembla que la seva vida no corre perill. 246.000 vehicles han sortit a l'àrea metropolitana, aquest pont de la Mercè, el 43% dels previstos. L'autopista P7 ha registrat les situacions més complicades. Recordem que s'han desplegat més de 2.000 Mossos d'Esquadra perquè faran 1.200 controls. Darrer punt, l'escriptor i periodista Ramon Solsona ha rebut el 30è Premi Trajectòria, l'ha recollit avui en el marc de la Setmana del Llibre en Català.

Ona Malgrat. Ona Malgrat.

Y'all ready for this? Oh, now my grass.